0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Amic Salvatore Marina.
4: You and me are the best.
1: Pels videojocs.
0: Generació Digital amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
0: iCat.
6: If you're a 10 man, have your attention. All the bad girls, they're by the entrance.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Cada vespre predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: make it worse.
1: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
2: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
3: Ei, ja us ho dic 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Sóc un locutor.
1: Ai, que mono!
2: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Diuen que estic boig, boi com t'ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clau, com un labubu.
1: Labubu.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

escoltes, Icar.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
1: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peia, Maria Jaume, Judit Nederman, Nació Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. Aicat. Aicat.

0: son pareja, però no són pares. En Wiquim, el petit Miqui, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La barba que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.
1: Biquini, biquini.
0: Amb tots vosaltres, el Dead Boys.
1: Biquini, biquini.
2: Metes un màster, però sóc seu mister. Puc ser un pijota ni un hipster. Jugam en el Twister.

ICAT Weekend. Get some gold.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al primer programa força lliure.
0: I a les 11 de la nit, El Futiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

saps, sense itinerari. Loco sóc ton pare i vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos mercenaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

0: Si poguessin pintar un petó, una abraçada o un relat, quins colors triarien, Mercè?
1: Ai, doncs, la veritat és que no sabem quins tons tenen les històries, Lluís, però el que tenim claríssim és que cada vegada que s'encén l'hora del conte, la nostra ment s'omple d'una paleta infinita de colors gràcies a les peripècies dels seus protagonistes.
0: Com cada setmana obrim les portes de l'hora del conte perquè tota la família

0: Què seria de nosaltres i de les nostres vides sense ella?
1: Tindrem música, Mercè, no pateixis.
0: Avui el viatge serà apassionant amb tres relats magnífics: el peix parlador, la princesa de Xeixars i la margarideta i la princesa de sal.
1: Sense esperar ni un segon més, girem la clau de la imaginació. Fullegem el nostre gran llibre secret de l'hora del conte, ens aturem exactament a la pàgina 576 i la primera aventura diu a la pàgina 576, doncs mira, una història que fa olor de mar, de sal i de misteri. Us imagineu anar a pescar un dia tranquil·lament i que de cop un peix tregui el cap de l'aigua, us miri fixament als ulls i us comenci a parlar?
0: Ui, jo crec que faria un bon bot i cauria de la barca, Lluís, perquè els peixos neden, fan bombolles, obren i tanquen la boca, però parlar?
1: Vinga, va, doncs el protagonista d'aquest relat té moltes coses a dir i el que ens explica us deixarà ben bocabadats.
0: Així doncs, obriu bé les orelles, que l'aigua del mar ja ens mulla els peus. Arriba a l'hora del conte el peix parlador.

0: Vet aquí que hi havia un honrat pescador que vivia en una casa molt vella, tan vella que l'aigua i el vent hi entraven per les escletxes de les parets. A més de ser pobre, també havia de suportar una dona rondinaire, egoista i ambiciosa. I un dia, en treure la xarxa del mar, va trobar-se amb un peix platejat i d'aletes daurades que li deia:
1: "Sisplau, torna'm al mar. Sóc un príncep encantat i només podré tornar a tenir el meu cos d'home quan algú em demani un desig que jo no pugui complir."
0: El bon pescador va fer el que li demanava i un cop va arribar a casa seva li va explicar a la seva muller el que li havia succeït.
2: "Mira que nits de ruc. Torna ara mateix al mar i demana aquest peix encantat una caseta blanca amb un bell jardí."
0: Així ho va fer el pescador, i quan el peix va escoltar el que el pescador li demanava, li va dir:
1: "Torna cap a casa teva i veuràs el teu desig fet realitat."
0: I efectivament, en lloc de la miserable cabana en la que vivia, es va trobar amb una preciosa caseta blanca amb jardí, i es va dir satisfet:
3: "Ara la meva muller estarà satisfeta, em deixarà en pau i podré ser feliç."
0: La muller del pescador, que era molt ambiciosa, va començar a malviure, pensant que en lloc d'aquella caseta li hauria pogut demanar una casa més gran. Així doncs, un bon dia va dir al seu marit:
2: "Apa, vés-te'n altra vegada al mar, crida el peix i digue-li que vull una casa de dos pisos, gran i ben moblada."
0: A contracor, i per no barallar-se amb la seva muller, el pescador se'n va anar a la vora del mar i va cridar el peix platejat. Molt avergonyit, li va dir els desitjos de la seva esposa:
1: "Vés-te'n a casa i trobaràs el que desitges."
0: Naturalment, la casa s'havia convertit en un magnífic edifici de dos pisos.
2: "Si en sóc de beneita, fes el favor d'anar altra vegada al mar, crida el peix i li demanes un palau sumptuós i ple, ple de criats."
0: El bon pescador va intentar convèncer-la del contrari, però va haver de cedir i finalment se'n va anar a veure el peix.
3: "No saps el greu que em sap de tornar-te a molestar, però la meva muller desitja un palau amb criats."
1: "Torna a casa i el trobaràs."
0: I l'edifici de dos pisos s'havia convertit en un palau luxós. Criats de tota mena ben guarnits saludaven el pescador i la seva esposa, que per fi era feliç. La felicitat d'aquella dona tan poc assenyada no va durar gaire. Així és que al cap de poc temps va començar novament a rondinar i a dir al seu marit:
2: "Ben pensat, no és pas això el que jo desitjava. És ben cert que jo mano el meu palau i que els criats em saluden i em tracten bé, però jo vull que m'honori tota la ciutat. Vés a la vora del mar i digue-li a aquest peix encantat

0: Cat, que vull que em faci reina i que tu et faci rei.
1: El pescador va intentar fer-li entendre que allò era un disbarat, però amb aquella mena de bruixa no hi havia qui pogués discutir. Així doncs, una vegada més, va haver d'anar a trobar el peix encantat.
2: Príncep Peix, vine, sisplau. La meva esposa m'ha manat que et demani encara més coses.
1: I es varen fer unes onades molt altes i al cap damunt de la més alta va sortir el cap del peix platejat.
3: Ja tornes a ser aquí? Encara no t'he donat prou coses?
1: L'home avergonyit li va explicar les exigències de la seva esposa. Aleshores, es va sentir un tro fortíssim i el peix, fent un gran salt, va anar a parar a dins de la barca amb la que el pescador havia anat a buscar-lo. En aquell moment, una llum molt intensa va il·luminar un jove molt ben plantat que li va dir:
3: acabes de demanar l'impossible, capaç de desencantar-me. No podré complaure a la teva esposa, però et ben asseguro que rebrà una bona lliçó.
1: I tot seguit es va perdre enmig de la boira. Quan el pescador va tornar a casa seva, va trobar-se amb la seva vella cabana de sempre.
4: I després del fons del mar, viatgem cap a una època de castells, muralles i cavallers. Però, de moment, mercè, perquè el cavaller d'aquesta història, en Jofre de Trencafort, és una mica especial.
5: I tant. No li agrada pas gens lluitar. Ni entén per què ha de matar dracs, pobres bestioles. I a sobre, li fa una por terrible a la foscor. Però resulta que la princesa Margalida ha obert una porta prohibida de la muralla i s'ha escapat de palau.
4: Al pobre Jofre no li quedarà més remei que armar-se de valor, agafar el cavall i endinsar-se en un bosc fosc i misteriós on l'espera una sorpresa que no s'imagina gens ni mica.
5: Doncs prepareu-vos per somiar amb el segon conte d'avui, La princesa de Xaxars.

0: Temps era temps, un noble cavaller va arribar a la vila de Castellfolit de Xeixars. Damunt del seu cavall, en Jofre de Trencafort, va fer entrada per la porta oest de la muralla i va anar de dret al castell, on la reina i el rei l'esperaven impacients.
1: T'hem fet cridar perquè la nostra filla, la princesa Margalida, es troba en perill. Ahir de matinada es va escapar per la porta est de la ciutat i encara no ha tornat.
0: Li explicà preocupat sa majestat el rei.
2: Aquesta porta sempre ha estat tancada i barrada. Ningú sap què hi ha al darrere. La nostra filla em va trobar la clau i tot i saber que estava prohibit, la va obrir i se'n va anar. Estem desesperats, l'has de salvar.
0: Va exclamar la reina Elisenda. Armant-se de valor i procurant dissimular la seva por, el jove de Trencafort va sospirar i es va resignar a la seva sort. I ja se sap, això és el que li toca de fer a un cavaller.
1: Mostreu-me el camí i aniré a cercar la vostra filla tot seguit.
0: La comitiva reial el va acompanyar fins a tocar de la muralla. Li va donar un serró amb menjar per a un parell de dies i es va acomiadar d'ell. Darrere la porta l'esperava un bosc frondós que, a primera vista, semblava molt normal.
1: Colla, princesa, ja em diràs què hi fa en un bosc com aquest, la molt bleda. Deu estar morta de por, esperant que algú la rescati.
0: Va remugar quan no el sentia ningú. El sol començava a pondre's i no podia tornar amb les mans buides. Hauria de fer-hi nit i no sabia pas on acampar. N'estava tip de ser sempre el valent dels contes. No li agradava gens lluitar ni matar dracs, pobres bestioles. No suportava haver de salvar princeses, finolis i enamoradisses. A més, li feia por la foscor i no era gens forçut. En un tres i no res es va fer de nit. Enmig de la foscor es va aturar i va encendre foc amb quatre branquillons que va trobar. Aquella nit va dormir ben poc. El van despertar tots els sorolls del món. El cant d'un grill, els crits d'una òliba, les corredisses d'algun ratolí de bosc entre la fullarasca seca.
3: Bon dia!
0: El va sorprendre de sobte una veu de dona. Mig endormiscat, es va seure de cop. La llum del dia li feia mal als ulls i se'ls va fregar amb força, tot fent un badall. Atabalat per la inesperada visita, es va pentinar els cabells amb els dits i es va arreglar les vestidures.
3: Bon dia! Qui ets tu? I què hi fas aquí?
0: Va tornar a dir la noia mig enriolada.
1: Bon dia tingui, senyora. Soc Jofre de Trencafort per servir-la.
0: Va respondre ell amb els ulls a mig obrir.
3: Ui, si tenim tot un cavaller aquí!
0: Va dir ella fent una còmica reverència i va esclatar a riure. Quan va poder obrir els ulls del tot, se la va mirar de fit a fit. Per la roba que vestia, devia ser filla d'algun mas dels voltants, una mica ximpleta i maleducada, i reia com si li faltés un bull. Molest per la seva presència, li va dedicar una ganyota de menyspreu mentre buscava alguna cosa per esmorzar al seu serró.
1: Miri, tinc feina, senyoreta, que he vingut a salvar una princesa jo.
3: Doncs ja te'n pots tornar, que em sé cuidar tota sola. He vingut a salvar una princesa! He vingut a salvar una princesa! Però què s'ha cregut, aquest?
0: En Jofre de Trencafort no es creia el que estava veient. Contrariat, es va aixecar per contestar-li des de la mateixa alçada.
1: Una princesa? Tu? Au, va! Les princeses són fines i educades, porten uns vestits preciosos i sempre van netes i ben pentinades. Més aviat sembles un mosso de la granja, amb aquests pantalons mig estripats i els cabells curts i escabellats.
0: Margalida va aixecar el cap i va exclamar mirant en l'aire.
3: I tu què? Creus que m'havies d'enviar un cavaller ara? No has entès res.
2: I què volies? És la primera vegada que algú s'escapa d'un dels meus contes. Bé, hi havia de fer alguna cosa.
1: Amb qui parles? Amb un fantasma?
3: Un fantasma, diu. Parlo amb qui t'ha fet venir. Amb la mà que tot ho escriu. Jo sóc Margalida de Xeixars, la princesa que has vingut a buscar. M'he escapat del conte perquè ja n'estava farta.
1: Del conte, dius?
2: Sí, aquesta senyoreta desvergonyida s'ha escapat d'un dels meus contes. Primer, la noia volia els cabells curts. I els hi vaig tallar. Després es veu que els vestits no li agradaven, que volia d'uns pantalons com els del seu pare. I finalment, la gota que va vessar el got, la senyoreta volia una espasa. On vas a parar? Si no em porten d'espasa les princeses, ni tampoc pantalons. Ja n'hi ha prou, que els contes els escric jo i no ella.
0: De sobte, el jove de Trencafort ho va entendre tot.
1: Així ets tu qui em fa sortir a lluitar cada dos per tres. Ja està bé, eh? Però que no ho veus que no m'agrada? Que a mi els dracs i els monstres em fan por? Jo preferiria ser músic o pastor. Segur que seria molt més feliç.
2: Uf, tu també! Sabeu què us dic? Que millor que l'acabeu vosaltres mateixos, aquest conte. Així no es pot treballar.
0: Es va queixar la mà que tot ho escriu. I és el que va fer. A partir d'aquell dia, l'escriurien ells mateixos, la seva història, i serien lliures de ser, de vestir i de viure com els plegués. Ningú els podria obligar a enamorar-se ni a casar-se, com passa amb molts cavallers i princeses al final dels contes. La Margalida de Xeixars i en Jofre de Trencafort serien grans amics per sempre més. Van decidir tornar cap a casa i explicar-ho a tothom.
1: Té, si la vols, aquí tens la meva espasa. De veritat que no t'agraden els vestits? Tan bonics que els trobo jo.
3: Si els vols, te'ls regalo tots. A l'armari ni tinc una pila.
1: Els nois no em porten de vestits.
3: Ah, no? I qui ho diu, això?
4: I arribem a l'últim conte d'avui, Lluís. Un dels grans clàssics de tota la vida. Una història que ens fa una pregunta molt important. Fins a quin punt estimeu el vostre pare o la vostra mare? Com el pa? Com el vi? O com la sal?
5: Per culpa d'aquesta resposta, un rei una mica caparrut es va enfadar tant amb la seva filla petita, la Margarideta, que la va fer fora del palau. Ell es pensava que la sal no valia res. Pobret, no sabia pas la lliçó que estava a punt de rebre.
4: Doncs sí, perquè la Margarideta, vestida de pastora d'oques i amagant les seves teles de seda, viurà mil aventures. Trobarà l'amor i prepararà un banquet de noces, molt però que molt especial. Un banquet on no hi haurà ni un sol gra de sal.
5: Acompanyeu-nos a descobrir com acaba aquesta preciosa història tradicional. Tanquem els contes d'avui amb la Margarideta i la princesa de sal.

0: Vet aquí un racó de món on tenia nas tothom. Hi havia un rei que tenia tres filles molt bones i molt gallardes. Un dia el rei va tenir curiositat per saber fins a quin punt l'estimaven. Va cridar la gran i li va preguntar:
1: "Digues, filla meva, la més gran, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com el pa."
0: I el pare li va contestar:
1: "Si em vols com el pa, queda't en sa."
0: Després va cridar la segona i li preguntar:
1: "Digues, filla meva, la mitjana, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com el vi."
1: "Si m'estimes com el vi, queda't aquí."
0: I per últim cridà la tercera i, com a les altres, li va preguntar:
1: "Digues, filla meva, la més petita, fins a quin punt m'estimes?"
3: "Jo, pare, us estimo tant com la sal."
0: La resposta de la minyona disgustà el pare, que la va treure de casa dient:
1: "Si m'estimes com la sal, vés-te'n del meu casal."
0: La pobra noia, tota adolorida perquè el pare l'havia treta de casa, es posà un vestit tot esparracat i se'n va anar camps a través a buscar feina. Camina que caminaràs, la filla petita del rei, que es deia Margarideta, va arribar a una casa de gent molt rica que tenien moltes oques i va demanar si la volien llogar per portar i guardar les oques. La mestressa li va dir que no, però l'hereu, que la va veure, la va trobar molt agradable i delicada i va dir a la seva mare que se la quedés. L'endemà la van enviar a pasturar les oques vora d'un riu. Quan va ser allà, la princesa va treure de sota la roba esparracada una pinta tota d'or i es va pentinar emmirallant-se a l'aigua del riu. Les oques van quedar totes embadalides mirant-se-la i no van menjar ni un bri d'herba. Quan de vespre van tornar les oques a casa, la mestressa va preguntar si estaven satisfetes de la nova pastora i li van contestar:
4: Ah, d'herbetes no hem menjades, però hem vist molt rica dama."
0: I la mestressa no va pas entendre el que les oques li volien dir. L'endemà i l'altre endemà encara va passar tot el mateix. La princesa es va pentinar, les oques embadalides no van menjar res i quan la mestressa va preguntar què tal, van contestar com el primer dia. La mestressa, enfurida, volia treure la pastora, però l'hereu no es trobava bé i va demanar a la seva mare que la pastora li portés una tassa d'herbes. Quan la Margalida li va dur les herbes, el noi li va preguntar:
5: "De quina casa ets filla, tu?"
3: "Soc d'una casa molt pobra. Per què m'ho pregunteu?"
5: "Veig, per la finor de les teves mans, que no ets pas pastora."
3: "Totes les meves germanes guarden bestiar com jo."
5: No et puc creure. Per un estri del teu vestit esparracat, he vist que a sota portes un vestit brodat d'or, que no és pas d'una pastora."
0: La Margarida es va veure descoberta i va confessar al noi la veritat de qui era. L'hereu i la Margarideta s'agradaven i van decidir casar-se. El dia de les noces van fer un gran dinar, al qual van convidar tota la gent més noble de la contrada. També hi van convidar el pare de la núvia, el rei. Quan la princesa va saber que el seu pare hi aniria, va demanar de cuinar ella mateixa el dinar del seu pare. Va procurar que fos el més exquisit de tots, però no hi va posar sal. Després de l'àpat, la Margarideta va preguntar al rei:
3: "Senyor rei, us ha agradat el dinar?"
1: "Hauria estat molt excel·lent si no s'haguessin oblidat de posar-hi sal. Més m'hauria estimat menjar sense pa ni vi que sense sal."
3: "Recordeu, majestat, que fa temps vareu treure de casa una vostra filla perquè va dir que us estimava com la sal?"
0: Li va recordar a la Margarida. El rei reconegué el seu error. Llavors es va adonar que la núvia era la seva filla petita que tant havia enyorat. Es van abraçar amb gran alegria. I no sé què més va passar, perquè jo allí els vaig deixar i d'aquí me'n vaig venir per poder-vos explicar, perquè si no hagués vingut, no ho hauríeu sabut.
6: Doncs doncs anem cap a la paraula perduda de la setmana, Lluís. I avui porto una paraula que no la sabia.
7: No, ja és estrany en tu, eh?
6: Sí. Vam anar a visitar la casa museu del poeta Jacint Verdaguer a Folgueroles. Una visita totalment recomanable. Doncs, tornant a la paraula, quan estàvem a la cuina, la noia que ens feia de guia, per cert, excel·lent, assenyala una cadena que sortia de la xemeneia de la llar de foc i ens diu: "Això és el clamàstec." Ui, es referia a la cadena que subjectava l'olla, o bé la caldera, per sobre de les brases. No sé si continua utilitzant-se aquest sistema de subjecció de l'olla en algun lloc. De fet, jo ho havia vist únicament en pel·lícules, però ignorava el nom de la cadena.
7: Els clemàstecs eren fets de ferro forjat. Es penjaven d'una estaca de ferro dins de la xemeneia al moment de construir la casa. Es consideraven com una part essencial de la llar. A més de coure el menjar de les persones, servien per a fer calderades de menjar per al bestiar i per escalfar aigua per altres usos. La mida dels clemàstecs també indicava la importància de la casa. Si només hi podia penjar una olla, significava que la casa era pobra. I si se'n podien penjar dos o tres, representava que la casa gaudia de més abundància.
6: Ah, perdona, Lluís, tu la coneixies, aquesta paraula?
7: Com clemàstec, no. La coneixia com el ferro que penja l'olla.
6: Com la seva definició.
7: Exacte, jo l'havia vist a la casa d'uns pallessos, família nostra.
6: Clar.
7: Però era el ferro que penjava l'olla.
6: Ja, que no hi havíem posat nom, exacte.
7: No, vinga.
6: Doncs mira, ja sabem una cosa més.
7: Anem cap a la biblioteca.
6: Exacte.

0: us presentem un llibre que el dedicarem a tots els avis i nets, i en especial a tu, Lluís, i a la teva neta, Clara.
1: Hombre!
0: Aquest llibre ens explica una història plena de sensibilitat, d'afecte i tendresa, optimisme, sobre els avis i els nets. En aquest cas, un avi i una neta. El conte es diu "El meu avi és un campió", i òbviament m'agradaria que ens en parlessis tu una miqueta, Lluís.
1: Et parlaré. Sí, sí que som uns campions, els avis.
0: Doncs
1: la meva neta sempre em diu, quan es trenca una cosa, diu, l'avi ho arregla, l'avi arregla.
0: Ens coneixen.
1: Ai, vinga, només una mica com sempre, explicaré.
0: Sí.
1: Per la nena, el seu avi és un campió, tot i que no té gaires copes ni medalles. És un campió arreglant coses, és un campió en fer-la riure, és un campió en trobar formes estranyes als núvols. Només diu una cosa que la neta fa millor que l'avi: trobar les ulleres quan l'avi les perd. Ai, penso que els nets no ens valoren per la quantitat de copes que puguem tenir, oi, Mercè?
0: I tant que no. Tenen molt clar com som i què fem, i per això ens estimen tant. I nosaltres els estimem tant a ells.
1: I tant.
0: Per tal que pugueu conèixer aquesta història tan entranyable, us recomanem el conte "El meu avi és un campió", de Ingrid Godon i Carl Norac. És editat per Editorial Símbol Editors, i el recomanem per a totes les edats, des de ben petitons fins a aquests avis tan estupendos que tenim.
1: Doncs vinga, aneu a la vostra biblioteca, o bé, li dieu amb els vostres avis que comprin el conte.
0: Exacte.
1: I tal com us havíem promès al principi del programa, no podem acomiadar-nos sense el nostre ingredient secret. Quin és? Allò que omple tot de sentit: la música.
0: I sí, avui us portem una cançó preciosa d'un musical que ens va fer somiar a tots l'any 2016, creat per Manu Guix i l'Àngel Llàcer, i acompanyats en aquesta ocasió per les veus del grup Macedònia. Ens conviden a viatjar fins a l'asteroide B612 de la mà d'un personatge inoblidable. Qui és? El Petit Príncep.
1: Una cançó preciosa.
0: Oh.
1: Vinga, gaudiu molt d'aquesta melodia, tanqueu els ulls i recordeu que allò que és essencial només és visible als ulls del cor.
0: Sí, senyor. I nosaltres marxem per avui, però ens retrobem la setmana vinent amb moltes més històries i molta més màgia. Recordeu, poseu-li molts colors a la vida i que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.

0: Diuen que un lloc on el cel vessava la terra i els núvols eren de cotó de sucre...
1: En aquells temps on el vent xiulava secrets i els camins es movien per portar-te a l'aventura...
0: Quan les granotes encara portaven corona i els nans vivien sota els bolets...
1: Fa tant de temps que fins i tot els avis dels nostres avis eren petits.
0: Podrien començar de mil maneres diferents, però la que més ens agrada és dir-vos benvinguts i benvingudes al nostre refugi de paraules.
1: Benvinguts a l'Hora del Conte.
0: Hola, Mercè.
1: Hola, Lluís. Quina alegria tornar a ser aquí.
0: Doncs sí, una setmana més. Obrim el nostre espai de somnis per compartir-los amb tots vosaltres, tant si ens escolteu des del sofà de casa, des del cotxe o fins i tot fent deures. Volem que us deixeu portar per la imaginació.
1: Avui també rescatarem del nostre bagul una paraula d'aquelles que ja gairebé no es diuen, perquè torni a sonar ben fort a les vostres converses.
0: I com sempre farem una excursió per la nostra biblioteca particular per trobar el llibre perfecte, aquell que t'atrapa des de la primera pàgina i no et deixa marxar fins al final.
1: Així que prepareu-vos i apugeu una mica el volum de la ràdio. Poseu-vos còmodes, que la màgia ja vola per l'aire. Obrim avui el nostre gran llibre de contes per una pàgina plena de misteri. És la pàgina 575.
0: Mercè, què diries si et dic que les bruixes s'amaguen a prop d'on som? És a dir, aquí, als boscos de prop de Torrelavit, i que estan esperant que la lluna sigui rodona com un cistell.
1: Doncs diuen que sí, Lluís, diuen que sota els roures vells del Penedès, les bruixes Malaia i Aris coneixen secrets que els humans hem oblidat, però... També diuen que fins i tot les bruixes més poderoses necessiten ajuda de tant en tant.
0: I qui podria ajudar unes bruixes que coneixen el vent i les arrels? Doncs algú amb el cor tan net que no sap què és la por. La petita Clara.
1: Doncs la petita Clara és una nena de només 2 anys que, seguint una papallona nocturna, entra en una clariana on la terra està trista i les vinyes s'estan morint de set.
0: És una història on les espurnes daurades ballen i on una simple rialla infantil pot ser més poderosa que qualsevol conjur o que la pluja més intensa.
1: Una llegenda de màgia, puresa i flors que neixen en plena nit. Escoltem, el secret de les bruixes i el somriure de la Clara.

0: Molt abans que el Penedès fos conegut pel seu vi, el bosc de Torrelavit amagava el cercle de la Lluna de Plata. Allà, sota l'ombra dels vells roures, les bruixes de la terra, aquelles que coneixen els secrets de cada arrel, treballaven en silenci. Però la llegenda diu que el seu poder no té força, sinó es troba amb la puresa d'una ànima que encara no sap el que és la malícia. Un vespre de març, quan la lluna era rodona com un cistell, una nena petita va entrar al bosc seguint el vol d'una papallona nocturna. Era la Clara. Al més profund del bosc, a una clariana, les bruixes, la Malaia i l'Aris, són al voltant d'una gran soca de vinya que sembla tenir vida pròpia. La Clara camina a poc, fascinada per les espurnes daurades que floten a l'aire.
1: L'equilibri s'ha trencat, Aris. La vinya està trista. Si la terra no torna a cantar, la collita serà amarga per a tots.
2: Les pluges han oblidat aquestes valls. Si no busquem una solució, els ceps s'adormiran per sempre.
0: De sobte, senten unes petites passes sobre les fulles seques. La Clara apareix entre els arbustos, assenyalant les espurnes amb un ditet i rient amb moltes ganes.
1: Qui trenca el silenci dels qui coneixen el vent? Surt, criatura, que la màgia és perillosa per als ulls inexperts.
0: Però la Clara no té por i s'acosta a la foguera sense fum. S'asseu a terra i comença a picar de mans molt contenta.
2: Llum, llum! Malaia, mira, és una nena i no ens té por. Té el cor tan net que la nostra màgia, en lloc de fer-li mal, li balla al voltant com si fos una joguina.
0: Malaia, la bruixa gran, s'acosta lentament cap a la nena i la mira de dalt a baix amb molta curiositat.
1: Com ets que ets aquí, petita? Aquest lloc no és per a mortals, i menys de nit.
0: La Clara li agafa el dit a la bruixa i amb un somriure diu...
2: Feliç, feliç!
1: Feliç. Fa segles que no sentia aquesta paraula sense que anés acompanyada de por o desig.
2: Malaia, mira, els ceps estan brotant.
1: Cert! L'alegria de la Clara és el que li faltava a la terra. La rialla d'aquesta nena és la pluja que les arrels esperaven.
2: La seva puresa ha despertat la saba de la vinya. Mira la soca!
0: La soca de la vinya, que abans semblava seca, comença a desprendre una llum càlida i verda, i de les seves branques comencen a brotar fulles noves a una velocitat increïble. El bosc s'omple de flors que floreixen en plena nit.
1: Clara, avui ens has salvat. Has fet que la terra torni a creure en ella mateixa. Ets la guardiana de les vinyes i la protectora de les nostres nits.
0: La Clara s'apropa a la bruixa i amb una gran abraçada es queda adormida amb un somriure.
3: Mama... Papa.
0: Quan el sol va començar a sortir per darrere del Penedès, els pares de la Clara la van trobar dormida al peu d'una vinya centenària, envoltada de flors que mai abans havien vist en aquella zona. La petita va despertar com si res hagués passat, però des d'aquell dia, el celler de la seva família va produir el vi més dolç i apreciat de tota la comarca. Diuen que cada vegada que la Clara fa anys, si escoltes amb atenció a prop de les vinyes en una nit de lluna plena, pots sentir com les bruixes del Penedès xiulen una cançó de bressol per ella, celebrant que, gràcies a una nena de 2 anys, el bosc mai va perdre la seva màgia. Mercè, tu creus que per ser una princesa de debò s'ha de tenir la pell, com ho diria, molt i molt fina?
2: Home, a veure, Lluís, segons el rei de la nostra història d'avui, no n'hi ha prou amb ser bonica i educada. Ell busca la sang blava, més pura del món per al seu fill.
0: Doncs el pobre príncep ha fet la volta al món buscant-la i ha tornat ben decebut. Que si una era neta d'una cambrera, que si l'altra tenia les mans esperades... Ui, quin fàstic. Semblava que no es casaria mai.
2: En plena tempesta, una donzella xopa de dalt a baix que diu ser la princesa de Sostrom es presenta al castell del rei. El príncep s'enamora a l'acte, però el rei... Ai, el rei, no les té totes! Com es pot saber si diu la veritat?
0: Ens voleu acompanyar en aquest viatge reial per descobrir el final del conte? Doncs escoltem la princesa i el pèsol.

0: Vet aquí que una vegada hi havia un rei que, amb posat d'home molt preocupat, es passejava amb el seu fill amunt i avall dels passadissos i les grans sales del palau. Voleu saber per què estava tan preocupat aquell rei? Doncs perquè no trobava una princesa prou digna per al seu fill.
1: Jo ho sé que de noies boniques, ben educades i bones n'hi ha moltes al nostre regne i als regnes veïns.
2: I doncs, per què us preocupeu, pare?
1: Em preocupa saber que el llinatge de la majoria de les princeses no és del tot noble. Que no són prou riques per tu, vull dir. A la nostra família sempre ens hem casat amb princeses del més alt llinatge, sense ni una gota de sang que no hagi estat sang de reis.
2: Si el problema és aquest, demà mateix sortiré a recórrer els regnes veïns i trobaré la princesa que desitgeu per a mi.
0: Vet aquí la raó per la qual ara trobem el príncep cavalcant el seu cavall de crinera daurada durant el peregrinatge que va emprendre per cercar una princesa que li fes el pes. A ell i també al seu pare, el rei. No va trigar a arribar al regne veí de Silvània, on va tenir la primera decepció en comprovar que, de sang del tot blava, no hi havia pas massa i que el seu pare potser tenia motius per preocupar-se. La princesa de Silvània era una noia de posat tristoi i cara pàl·lida que els seus pares volien casar sense saber amb qui.
3: Altesa, oi que ens fareu l'honor de quedar-vos uns quants dies amb nosaltres?
2: Digueu, majestat, la vostra filla és una autèntica princesa de sang reial?
3: Home, pràcticament es pot dir que sí. Llevat de la seva àvia, que era cambrera de la reina, tota la seva família és de sang molt noble.
0: El príncep va dissimular la seva decepció i amb una excusa va sortir de Silvània. Ell no es podia casar amb la neta d'una cambrera. A Bastònia i a Cremània, el jove príncep va tenir noves decepcions. Les princeses d'aquells regnes eren, certament, noies molt boniques. Però com que la seva família no havia estat tan exigent en allò de la noblesa de la sang, no va poder triar la de Bastònia perquè tenia les mans molt aspres i va haver d'oblidar la de Cremània perquè en una ocasió s'havia enamorat d'un noi pobre. Més de 6 mesos va estar fent voltes i més voltes per aquests mons de Déu sense trobar l'esposa que li convenia. Unes vegades perquè es tractava de falses princeses i d'altres perquè eren noies no gens maques. Cansat i decebut, el nostre príncep va emprendre el camí de tornada, tot pensant que si el destí no ajudava una mica, no es podria casar mai. Aquell fracàs va entristir el príncep i, com és natural, també va entristir els seus pares, que començaven a fer-se vells i veien com passaven els anys sense que el seu fill es casés.
4: I si no filéssim tan prim, al cap i a la fi, per a una noia bonica i com cal, quina importància pot tenir que algú de la seva família no hagi estat de sang noble?
1: I tant que en té d'importància! La nostra dinastia té una tradició de segles, i no serem pas nosaltres els qui la trenquin.
4: A mi em sembla que si no afluixes, la teva admirada dinastia s'acabarà amb el nostre fill.
0: El rei va callar. No era ruc, i sabia que la seva esposa tenia raó. Però també sabia que mai no tindria el coratge de trencar les normes de la casa reial. I va arribar un hivern molt dur. Les bufades de vent inclinaven els arbres i no parava mai de ploure. Eren dies foscos, freds i humits que feien créixer la tristesa del príncep, desitjós de gaudir de la companyia d'una bona esposa. I vet aquí que quan el jove badallava davant un llibre de poemes que ja no desvetllaven el seu esperit com abans, i quan el so monòton de la pluja sobre la vidriera del pavelló de caça li feia venir una son irresistible, uns trucs apressats el van despertar.

0: Entreu!
1: Però en obrir-se la porta, el jove va creure que tenia una visió, la qual, certament, no tenia pas l'aspecte d'un criat. Era una preciosa donzella vestida amb molta elegància, però, és clar, xopa de cap a peus.
2: Perdoneu la molèstia. El meu carruatge ha bolcat, el cotxer ha pres mal i la meva dama de companyia ha tingut un cobriment de cor. Jo he sortit a buscar ajuda i m'he perdut en la tempesta.
1: Els seus cabells daurats, que la mullena feien resplendir, emmarcaven una carona on uns ulls bellíssims miraven espurgurits el príncep, el qual, de cop i volta, va tenir la certesa que s'havia enamorat.
3: Entreu, si us plau, i digueu-me qui sou.
2: Sóc la princesa de Sustrom, cavaller.
3: Aquesta és la dona que vull per esposa. Ha estat la mateixa providència qui l'ha portada a casa i no la deixaré escapar per res del món.
4: Calma't, noi, calma't. Ha dit que era la princesa de Sustrom? És un nom que no em sona.
1: El rei va manar que els servents de la princesa fossin ben atesos i quan tothom estigui allotjat, la família reial i la nouvinguda es van reunir al menjador per sopar en bona harmonia.
2: Heu estat molt amable, majestat.
4: El nostre deure era acollir-vos. Per cert, cap on cau el vostre país? És lluny, Sustrom? He de confessar que mai no n'havia sentit a parlar.
1: La princesa va respondre totes les preguntes del rei, mentre el príncep la mirava embadalit. El minyó, amb la forquilla a la mà, no havia tastat el menjar. Coses d'enamorats. La reina, més pràctica, havia estat rumiant com podria esbrinar si aquella noia era o no una princesa reial. Havent sopat, la reina va pregar a la princesa de Sustrom que restés a palau.
5: Seria una imprudència que sortíssiu amb el mal temps que fa. Val més que passeu la nit a palau i demà ja veurem què cal fer.
1: La reina en persona es va preocupar d'arreglar la cambra de la princesa. Sense que ningú sabés, va agafar un pèsol de la cuina i el va posar sota el matalàs. Va fer-hi posar 20 matalassos més i 20 edredons de ploma d'oca.
5: A veure què passa.
1: La nit va passar. El nou dia va despertar la gent sota un cel sense cap núvol. El príncep, que havia passat la nit neguitós, ja es passejava amunt i avall del gran saló de palau, esperant veure de nou la seva estimada princesa. Però va ser la reina la primera a anar-la a trobar per donar-li el bon dia.
5: Bon dia. Com heu passat la nit, estimada?
2: Em sap molt greu dir-vos, però no he pogut dormir tota la nit. No he pogut saber què era, però un objecte dur m'ha martiritzat fins ara. Estic tota jo plena de blaus. Mai de la vida no m'havia passat una cosa semblant.
1: La reina escoltava satisfeta. Era ben clar que només una princesa reial de debò podia notar la nosa d'un trist pesolet posat sota una vintena de matalassos i de dredons de ploma. Només una princesa de sang reial podia tenir la pell tan fina. Molt contenta, la reina va donar el bon dia al seu fill i tot fent-li un petó, li va dir a cau d'orella.
5: No pateixis més, fill meu. Si la princesa de Sustrom t'agrada, podràs casar-te amb ella sense que el teu pare hi posi entrebancs. És una princesa com Déu mana, t'ho asseguro.
1: Les noces es van celebrar a la primavera i la història assegura que ben poques parelles de prínceps d'aquest món han estat tan felices com la del nostre conte. I aquell pèsol que els havia portat la felicitat va ser guardat com una més de les joies de la corona. I si no voleu creure que aquesta història hagi pogut passar, aneu a un petit regne situat al nord del continent, on encara avui el plat nacional són els pèsols bullits.

0: Mercè, t'imagines ser el peix més bonic de tot l'oceà? Tenia unes escates que brillen amb tots els colors de l'art de Sant Martí.
1: Oh, Lluís, això deu ser impressionant, com un tresor vivent nedant entre els coralls. Però saps què diuen? Mm? Que de vegades la bellesa, si no es comparteix, pot arribar a ser una mica solitària.
0: Ah, això mateix li passa al protagonista del tercer conte d'avui, el peix irisat. És tan vanitós i està tan orgullós de les seves escates de plata que no vol jugar amb ningú ni vol compartir la seva llum amb els altres peixos.
1: Però el mar és molt gran i molt profund, i quan el peix irisat es queda sol, s'adona que la seva brillantor no serveix de res si no té amics amb qui gaudir-ne.
0: Ah, agafeu aire i poseu-vos les ulleres de bucejar, perquè ara mateix us explicarem el peix irisat.

0: Lluny, en alta mar, hi vivia un peix. Però no era un peix corrent. Era el peix més bonic de tot l'oceà. El seu vestit d'escates resplendia amb els colors de l'arc de Sant Martí. En els altres peixos admiraven les seves escates tornassolades, li deien el peix irisat.
1: Vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres!
0: Però el peix irisat passava sempre de llarg, callat i orgullós, i feia lluir les seves escates. Un peixet blau el va perseguir nedant.
2: Peix irisat, espera'm! Dóna'm una de les teves escates joves. Són precioses i tens tantes...
3: Que et regali una de les meves escates?
2: Però què t'has pensat? Sóc el peix irisat. Fuig d'aquí!
0: Espantat, el peix blau es va allunyar. Exaltat, va explicar als seus amics el que li havien dit al peix irisat. A partir d'aquell dia, ningú no va voler tenir res a veure amb ell. Li giraven l'esquena quan passava. De què li servia ara al peix irisat les seves escates lluents, si ja no l'admirava ningú? Ara era el peix més sol de tot l'oceà. Un dia se'n va queixar a l'estrella de mar.
2: Però si sóc jo, molt bonic, si tinc les escates més maques de tot l'oceà, com és que no agrado a ningú?
4: En una cova darrere del banc de coral hi viu el Pop Octopus. És molt savi. Potser ell et podria ajudar.
0: El peix irisat va trobar la cova. Era ben fosca. Amb prou feines s'hi veia. Però de sobte van aparèixer dos ulls lluents que el miraven.
5: T'estava esperant. Les onades m'han explicat la teva història. Aleshores, ja no seràs el peix més bonic de l'oceà, però tornaràs a estar content, molt content.
0: El peix irisat volia afegir alguna cosa, però Octopus ja havia desaparegut. El cap li donava voltes i es preguntava tot horroritzat.
2: Regalar les meves escates? Les meves escates lluen tan boniques. Mai de la vida, mai de la vida. No i no. Com podria ser feliç sense elles?
0: De sobte, va sentir un lleuger cop d'aleta al seu costat. Tornava a ser el peix blau.
2: Peix irisat, si us plau, no siguis dolent. Dóna'm una de les teves escates lluents. Una ben petita.
0: El peix irisat es va quedar dubtant. Una escata lluent ben petitona? Va pensar que gairebé no la trobaria a faltar. I amb molta cura, el peix irisat va arrencar-se del vestit l'escata lluent més petita que va trobar.
2: Té, te la regalo, però ara deixa'm en pau. Moltes gràcies, moltes gràcies. Ara sí que ets bo, ets molt bo.
0: El peix irisat se sentia molt estrany. Va seguir amb la mirada el peixet blau durant molta estona, veient com s'allunyava content, tot fent zig-zag dins l'aigua. Li havia regalat una escata lluent. El peixet blau lliscava com un llamp dins de l'aigua amb la seva escata lluent i ple de felicitat. De manera que el peix irisat es va trobar envoltat d'altres peixos. Tots volien una escata lluent. I ves per on el peix irisat va repartir les seves escates aquí i allà i... Cada vegada li feia més il·lusió i se sentia més feliç. Era allò que li havia dit el Pop Octopus. Com més li brillava l'aigua al seu voltant, millor se sentia entre els altres peixos. Finalment, només li va quedar una escata lluent. Havia regalat totes les altres i era feliç, feliç com mai ho havia estat.
1: Vine, vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres.
2: Ja vinc.
0: I el peix irisat se'n va anar content amb els seus nous amics. I conte contat, ja s'ha acabat.
6: Doncs ara traiem una altra paraula oblidada del nostre bagul. I avui porto una paraula que jo desconeixia. En un concurs de ràdio es plantejava un enigma i la pista era pal clavat a terra en plena fredurada. Ajudada per l'amic Google, he arribat a la paraula jaló. I l'he endevinada. No sempre l'endevino, però aquesta sí. L'explicació del presentador d'aquell programa ha sigut: un jaló és un pal que es clava a terra per indicar una alineació i en català central sona com la fredor intensa que anomenem jaló.
7: Doncs ja tenim una paraula més, Mercè. De fet, la paraula mullo és sinònima de jaló, tot que no servia com a resposta a l'enigma, evidentment. Aquesta paraula mullo també es pot definir com una pedra o un altre senyal clavat a terra per indicar fins a on arriba el camp o el terreny d'un propietari. També hi ha mullons que indiquen els quilòmetres d'una carretera o d'una via de tren. Un dia explicarem quina relació té aquest senyal o pedra, Molló, amb el poble preciós de la comarca del Ripollès, Molló. Hi has estat, Mercè?
6: Doncs sí. Sí que hi hem estat un parell de vegades. Alguna vegada que hem anat a Set Cases.
7: No.
6: Doncs a partir d'aquí hem fet diferents excursions per aquesta zona, que per cert és preciosa, i el poble de Molló m'encanta, és molt bonic.
7: Tots els pobles aquests del Pirineu són molt
6: tots tenen el seu encant, és veritat.
7: Ai, bé, va, no ens posem nostàlgics i preparem d'altres paraules, perquè la propera setmana us traurem una altra paraula del nostre bagul. Ah, i si vosaltres que ens escolteu coneixeu alguna, ens la podeu fer arribar al correu del programa onavitlles@gmail.com.

0: Lluís, avui hem triat un llibre que trenca amb els cànons de bellesa i inspira a ser més positius. D'alguna manera, aquest conte té a veure amb el de la setmana anterior que parlava de posar etiquetes. Mm, el recordes?
1: I tant, i tant.
0: Doncs el d'avui es diu El que ens fa únics. La seva autora és la Belén Llorente i la responsable de les boniques il·lustracions és la Yesha L. Rubio. Ella va començar a dibuixar des de ben petitona. I, Lluís, ens en pots Digues. Explicar una miqueta d'aquest conte? Però, només una mica, que et conec.
1: Bueno, vinga, l'escurçarem una mica. El color de pell de la Dina no és com la dels altres, no és com la dels altres nois de la classe. El Lluís, de vegades, tartamudeja, no sóc jo, El Ciro porta cadira de rodes i l'Alan vol dir-se Nala. Però res d'això els atura. Volen salvar el món de la contaminació, viatjar, tocar instruments, ser fotògrafs i llegir molts llibres. Tots ells són especials i tenen alguna cosa que els fa únics. Res els tira enrere malgrat les diferències que hi ha entre ells. Tenen molt clar quins són els seus objectius i els aconseguiran, o si més no, ho intentaran amb totes les seves forces. Recordeu, El que ens fa únics, de Belén Llorente Origidali, amb il·lustracions de Ayesa Rubio, editat per l'editorial Astronave i recomanat per a nens i nenes a partir de 4 anys.

0: Conte contat, conte acabat. Per la ximeneia s'han anat i el cor se'ns ha quedat.
1: Qui no el vulgui creure, que el vagi a veure. I si no és veritat, doncs ens hagin ben enganyat.
0: Però el que no és cap engany és que el rellotge no s'atura i els minuts de l'hora del conte s'han escolat com sorra entre els dits. Toca acomiadar-nos per avui, Mercè.
1: Sí, hi ha moltes maneres de tancar el gran llibre de l'hora del conte. N'hi ha que diuen, i que t'acric, que t'acrac, el conte ja està alçat. I d'altres que asseguren que, si el conte és bonic, ens veiem amb l'amic. Nosaltres potser no tenim sac, però si moltes ganes de moure el cos amb la cançó Bye Bye Monstre de la Dama Gelabert.
0: Marxem amb la motxilla plena de noves històries, però des d'aquest mateix instant ja estem buscant els millors contes per la setmana que ve. No us oblideu de sintonitzar-nos el proper dia a la mateixa hora. Gràcies a la xarxa de comunicació local ens trobareu a molts racons de Catalunya i Andorra.
1: Que tingueu una setmana de llegenda, d'aquelles on tots els desitjos es fan realitat.
2: Ai!

0: Ona Bitlles, 107 FM.
1: La meva ànima volia enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar...
2: A través d'internet per onabitlles.cat.
3: Al Cafè de la Laia hi trobaràs noves sensacions. Cafè combinats, entre pans freds i calents, berenars, xocolata, creps, gofres, rebosteria, tés, infusions i una àmplia varietat en gelats, orxata i granissats. A més, també menús al migdia, amanides, pasta, peix i carn a la planxa i vermuts variats. El Cafè de la Laia, al carrer Montserrat número 56-58. Telèfon 93-899-79-21. El Cafè de la Laia.
2: Si ets a Sant Quintí de Mediona, a Grans el Portal has d'anar.
4: I love it, love it, love it, uh-oh.
2: Tant si és per esmorzar, prenar o sopar, Grans del Portal us ofereix entrepans de la casa o els variants que vosaltres desitgeu.
4: Uh-oh.
2: Grans del Portal. A la plaça Pi Maragall, número 2 de Sant Quintí de Mediona.
4: No,
2: telèfon 93-899-84-67. Ah, i si dieu que veniu de part d'Ona Bitlles, l'Antoni us convidarà a una beguda.

0: projecció i execució tant per empreses com a particulars. A més, disposa d'un servei de manteniment especialitzat en instal·lacions d'energia solar. Joan Romeu, carrer La Carretera 31, a Sant Pere de Riudebitlles, telèfon 93 899 53 81. Per més informació, joanromeu.com. Joan Romeu, servei oficial Fextendesa, ESPA i Orange.
1: Escoltes Ona Bitlles 107 FM.

0: Ona Villas, 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
2: Al Cafè de la Laia hi trobaràs noves sensacions. Cafè combinats, entre pans freds i calents, berenars, xocolata, creps, gofres, rebosteria, tés, infusions i una àmplia varietat en gelats, orxata i granissats. A més, també menús al migdia, amanides, pasta, peix i carn a la planxa i vermuts variats. El Cafè de la Laia, al carrer Montserrat número 56-58. Telèfon 93-899-79-21. El Cafè de la Laia.
3: Si ets a Sant Quintí de Mediona, a Granja el Portal has d'anar. Tant si és per esmorzar, prenar o sopar, Granja el Portal us ofereix entrepans de la casa o els variants que vosaltres desitgeu. Granja el Portal. A la plaça Pi Maragall, número 2 de Sant Quintí de Mediona. Telèfon 93 899 84 67. Ah, i si dieu que veniu de part d'Ona Bitlles, l'Antoni us convidarà a una beguda.

0: Coplejant, el programa de sardanes i música per a coble més jove de Catalunya.
1: Els diumenges, a les 12 del migdia, a Ona Villas.
0: Coplejant, amb Queralt Pedemonte i Jordi Terma.
2: Joan Romeu, empresa de servei d'instal·lació, manteniment i reparació d'electricitat, climatització, aigua, gas i conducció de fluids. Consta d'un equip de més de 40 persones altament qualificades.

0: Escoltes Ona Vitlles, 107 FM. Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El grup Trèvol treu el disc Folk d'Extra Radi i inclou un tema amb copla. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un programa Coplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a copla. El grup Trèvol treu el seu primer disc Folk d'Extra Radi amb lletres suggerents a la classe, al gènere i a la cultura popular i amb la participació d'una copla feta d'amics d'universitat. Parlem amb elles. Aquest és el programa 489 i tenim més titulars. L'editorial independent de Llagostera, Cap de Brot, edita el llibre Moments viscuts sobre la vida i miracles d'Enric Morera. Repassem amb el seu editor els moments sardanistes més destacats de l'autor modernista. I què has de saber sobre l'Aplec de Calella? És la setmana que ve i ja te'l pots apuntar a l'agenda. La Copla de Cambra de Catalunya publica l'antologia definitiva de Josep Serra amb una revisió biogràfica de Concepció Ramió. I Blanes celebra aquesta setmana el seu primer Aplec de la Sardana. Urti estrena l'Aplec de Sant Feliu de Guíxols, un aplec on el tiplaire Adrià Sánchez també hi ha estrenat la seva primera sardana. Escoltem aquestes sardanes. I Flavia Boleda anuncia que ja prepara Bolo 02 després de l'èxit del treball Bolo 01, en què utilitzava Somni de Puigferrer per crear un imaginari artístic més enllà de la música. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per l'Extra Radi, i així us ho expliquem.
2: Llaurador de terra ferma.
1: Així sona el nou disc de Trèvol Folk d'Extra Radi.
2: No és valor el teu treball.
1: El grup de folk pareix aquest disc que neix a la perifèria, allà on la gran ciutat, diuen, es desfà en descampats polígons i carrers a mig asfaltar. Allà on conviuen cultures, llengües, tradicions i històries diverses. Allà on cada antena parabòlica connecta amb un tros de molt llunyà i alhora proper. Així descriuen el disc tota una declaració d'intencions, i és que el treball reivindica la perifèria com a espai de creació, de barreja, de mestissatge i de tradicions i de resistència cultural. Cançons que veuen de la música tradicional dels Països Catalans, d'influències modernes i de les cultures que conviuen als barris d'Extra Radi. Entre els temes, Trèvol ha tret

0: Quic Astro, Estibles, Quim Vinyes i Bernat Carrera. A la tenora, Quirze de Gea i Pere Bages. També a les trompetes, Joan Salvador. Als fiscorns, Ignasi Bofill i al contrabaix, Bruna Bretxa. L'arranjament del tema l'ha fet, de fet, el tenorista Sant Polenc, Quirze de Gea, i l'assistent de producció ha estat la flabilaire Carla Mallarac. Leoni Martet és integrant del grup Trèvol i aquí el programa la coneixem perquè és flabiolaire de Copla, de fet, de la Copla Mil·lenària, i va guanyar la beca Josep Maria Bernat. L'escoltem en declaracions al Coplejant com explica aquest concepte d'extraradi que va més enllà de la ciutat.
1: Doncs aquest disc es diu Folke d'Extragari, que és el folke de la perifèria, perquè la Laia, el Martí i el Bernat veuen de la perifèria de Barcelona i jo vinc de, bueno, de la Camp de Lluny de Nord. I aquest projecte és reivindicar una mica la perifèria com un espai de creació, un espai de creació, de barreja, de cultura, de resistència cultural i tot això. Llavors hi ha cançons dels països catalans, però sempre amb la influència d'aquestes cultures que podem trobar als nostres barris. Que de fet la portada del disc és una foto amb una antena parabòlica que és com el símbol, no, de tota aquesta connexió que es pot fer entre totes les cultures que trobem als nostres barris. Pel tema de la Granaïna, és un tema valencià que vam estudiar a l'ESMUC amb la Turugaia, que és un dels nostres referents de la música tradicional, i de posar-hi una cobla va ser idea del nostre productor, Pau Vidal, i llavors vam posar instruments de cobla però també dolçaines. I llavors vam demanar al Quirze Egea, que és músic compositor del món de la cobla i molt amic nos, de fer-nos un arranjament per cobla i dolçaines. I tots els músics que han tocat són amics nostres també de l'ESMUC, del departament de cobla. I llavors, clar, ens feia moltíssima il·lusió poder compartir aquest moment amb ells, a part del fet que jo vinc del món de la cobla i que em fa molta il·lusió que hi hagi una cobla al nostre disc. Pues ens fa també moltíssima il·lusió poder compartir aquest moment amb tots els nostres amics que sempre han estat aquí des de l'inici de Trèvol fins aquí, que estan aquí sempre per ajudar-nos i això, doncs ens fa molta il·lusió poder fer això amb ells.
0: I tant que sigui, Leoni, moltes gràcies per les teves paraules aquí al Coplejant. De fet, l'arranjador del tema, Quirze Gea, va publicar ja fa uns dies a les seves xarxes socials aquest nou tema en el qual ha estat l'arranjador i explicava que ha tingut la sort, diu, de poder fer l'arranjament d'aquest tema i ens recomana que escoltem aquest disc perquè són els millors, diu textualment. Doncs nosaltres anem a escoltar aquest, un dels temes d'aquest nou disc de Trèvol que es titula Folk d'Extra Radi. Anem-lo a escoltar aquí al Coplejant. Això és Granaïna de Montaverner.
2: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Acabem d'escoltar Granaïna de Montaverner, un tema del nou disc de Trèvol. Disc es titula Folk d'Extra Radi.
1: Connexions al territori.
0: I anem pel territori perquè aquest cap de setmana l'agrupació sardanista Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols han celebrat la 39a edició del seu aplec amb actes divendres, dissabte i diumenge, i amb un acte central, com dèiem, diumenge a l'Espai Sardana amb les Cobles, la principal de la Bisbal, la Sant Jordi i la ciutat de Girona. En aquest acte central s'hi van estrenar sardanes d'Enric Urtion i Olmes Déu i Adrià Sánchez, que escoltarem després, d'aquí una estona, però és que aquesta 39a edició també ens ha deixat imatges que trobareu a les nostres xarxes socials d'una ballada amb la Bisbal Jove dissabte a la nit al Passeig de Mar de Sant Feliu de Guíxols, o divendres al vespre amb un concert de cobla amb la cobla La Principal de la Bisbal, dirigida per Francesc Assú. Sant Feliu de Guíxols encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I Badalona Sardanista va celebrar dissabte a la tarda i a la nit el seu 82è aplec de la sardana a la plaça de la Rosa dels Vents amb les cobles La Principal de Llobregat, La Marinada i La Ciutat de Girona, en aquest ordre. Aquest dilluns de segona Pasqua ha estat festa en alguns llocs de Catalunya, no a tots, i l'agrupació sardanista de Tona va celebrar la 82a edició de l'aplec de la Rosa de Lourdes i el Castell, el Pla del Castell de Tona, amb les cobles Ciutat de Girona i Sant Jordi. Al matí, la mateixa Sant Jordi va interpretar ballets. I per acabar, doncs acabem a Riudellots de la Selva, perquè la seva agrupació sardanista dissabte al vespre va celebrar una ballada de sardanes amb la Principal de Banyoles, que havien posposat de Sant Esteve. Tot això a les nostres xarxes socials en imatges.

0: triplejant.cat.
1: I ens endinsem al món dels llibres.
0: Notícies.
1: I és que l'editorial independent de Llagostera Capdebrot ha dit el llibre Moments viscuts sobre la vida i miracles d'Enric Morera. Repassem amb el seu editor els moments sardanistes més destacats de l'autor modernista, perquè per entendre plenament la figura d'Enric Morera, que naixia a Barcelona el 1865 i moria el 1942, i la seva aportació a la sardana és especialment recomanable endinsar-se, ens diu, en la seva autobiografia. I per això aquest llibre Moments viscuts. Aquest llibre no és només un recull de records personals, sinó una finestra directa al seu pensament, a la seva manera d'entendre la música i, sobretot, al seu compromís amb la cultura catalana. Enric Morera va redefinir el gènere de la sardana, ens diu. Va saber convertir una dansa popular en una forma d'art amb profunditat i projecció i, alhora, en un símbol viu d'identitat col·lectiva. Sense la seva aportació, la sardana difícilment hauria assolit el nivell artístic i el significat cultural que té avui dia. Morera és el compositor de sardanes tan populars com la Santa Espina, aquí al programa ho sabem bé, o també les Fulles Seques o l'Empordà. Encara avui les seves sardanes són interpretades arreu del territori i continuen emocionant tant balladors com oients. De fet, la Santa Espina és el bis per excel·lència a tot el país. Moments viscuts és l'autobiografia d'Enric Morera i alhora és un document de denúncia contra tots aquells que remaven les cireres del món cultural català i que tenien una manera d'entendre el país i la música que enervaven el nostre protagonista, que era ambiciós i de sang força calenta. El text ens mostra dos moments vitals del compositor. Primer, les aventures de joventut amb ganivet i pistola a l'Argentina, i després les trifulgues per fer-se un lloc en un panorama català endogàmic i reticent als canvis. Això sembla que no ha canviat encara. 90 anys després de la seva publicació, ara Moments viscuts torna a les llibreries amb un pròleg del compositor Joan Magraner, que també el coneixem aquí al programa perquè ha escrit algunes obres per a cobla, i un epíleg del poeta Enric Casasses. Tota una declaració d'intencions. Josep Maria Codina és l'editor de Capdebrot Edicions en declaracions al Cuplejant.
2: Hola a tothom. Bé, com bé sabeu, parlar d'Enric Morera és parlar d'un dels pilars fonamentals de la música catalana moderna i especialment de la sardana com a expressió artística i identitària. La seva figura transcendeix el simple fet compositiu. Morera va contribuir decisivament a elevar la sardana des d'un ball popular fins a una forma musical amb ambició artística, emocional i fins i tot simbòlica. A Moments viscuts, l'autobiografia del compositor, que ara podeu trobar a les llibreries, editada per Capdebrot, Morera defensa amb força que la música ha de veure de l'arrel popular, però amb profunditat i autenticitat. Aquesta idea és fonamental per entendre el seu enfocament de la sardana. Ah, llegir Moments viscuts és una manera meravellosa d'endinsar-se en la vida i el pensament del compositor de sardanes tan populars com la Santa Espina, les Fulles Seques o l'Empordà. Esperem que us agradi molt.
1: El llegirem i segur que és així. El llibre ja és a les llibreries, com deia Josep Maria Codina, i si el voleu comprar de la mà dels seus editors, l'editorial en vendrà en una parada a la Plec de Calella el proper 7 de juny durant tot el dia. Nosaltres tanquem aquesta secció de les notícies escoltant Baixant de la Font del Gat, d'Enric Morera, una sardana de 1926. Per tant, aquest any és una sardana ja centenària.

0: www.noblejant.cat.
1: I d'una sardana centenària passem a les estrenes.
2: Noblejant, les estrenes.
1: Aquest cap de setmana, ho dèiem abans, l'agrupació Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols han celebrat la 39a edició del seu aplec de la sardana i diumenge van estrenar tres sardanes d'Enric Ortí, Adrià Sánchez i Aniol Masdeu. Les podem escoltar ara. I començarem per Enric Ortí, que estrenava amb la seva cobla, la Sant Jordi, una sardana titulada Ànimes Bessones, dedicada a la sardanista Roser Puigtió de la Garriga. L'escoltem en la gravació de l'estrena.

Mm-hmm.

Això era la darrera estrena d'Enric Ortí. I no va ser l'únic que va estrenar aquest cap de setmana, perquè Adrià Sánchez, Piblaire de la Cobla, la principal de la Bisbal, va estrenar ni més ni menys que la seva primera sardana, titulada Eterna Estrella i dedicada a la seva mare, que moria fa uns anys. Aquesta sardana emotiva pel compositor es va estrenar, com dèiem, diumenge a l'aplec de Sant Feliu de Guíxols, i nosaltres podem escoltar la gravació de l'estrena que interpreta també el mateix compositor, el tiple Adrià Sánchez. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal.

Thank you.

Això era Eterna Estrella, d'Adrià Sánchez. I el que també va estrenar en aquest aplec de Sant Feliu de Guíxols a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona va ser el trompetista Aniol Masdéu, que va estrenar en càrrec de dos sardanistes, Gerard Carrion i Ernest Miquel, una sardana dedicada a un altre sardanista de Girona, és en Xavier Casantermes. Per això la sardana es titula Xavier, company i amic, i l'escoltem aquí al Coblejant en la gravació de l'estrena de la Cobla Ciutat de Girona, i tanquem així les estrenes d'aquesta setmana. Thank you.

0: doblejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Notícies.
1: I tornem a obrir les notícies perquè Blanes celebrarà aquest cap de setmana el seu primer aplec de la sardana. Aquest dissabte 30 de maig a les 10 i a les 6 de la tarda, l'Associació de Pensionistes i Jubilats de Blanes, atenció, celebra el seu primer aplec de la sardana. Ho farà al passeig de Pau Casals de Blanes amb dues coples, la copla local, la copla i banda del Col·legi Santa Maria de Blanes i també la principal de Banyoles. Per tant, celebren aquest primer aplec en dissabte, en aquesta ocasió, matí i tarda. N'estarem pendents aquí al Coplejant i mentre l'esperem, escoltem Blanes de Jordi Molina, que és torroellenc d'adopció, però de naixement va néixer a Blanes. És una sardana del 2007 i l'escoltem avui aquí al Coplejant.

0: Aixurar Blanes, de Jordi Molina.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.
0: I anem amb l'agenda.
1: L'agenda.
0: Que aquesta setmana és fàcil. Només un acte. L'Aplec de Calella. Sabeu que no som objectives en aquest cas. Amb aquest acte només en destacarem aquest perquè és que centrarem tots els esforços en ser a l'Aplec de Calella aquests propers 3, 4, 5, 6 i 7 de juny. I és que l'agrupació sardanista de Calella arriba a la 98a edició de l'Aplec de Calella, que començarà, atenció, dimecres 3 de juny amb una conferència que actuarà com a pòrtic d'aquest aplec a partir de 2 de 7 de la tarda a la Sala Mozart de Calella, a càrrec de la perfecta Anna Costal. Com eren les sardanes que ballaven els nostres avantpassats? Així es titula aquesta conferència que obrirà l'Aplec Pairal de Catalunya. I dijous 4 de juny a les 9 del vespre seguirà l'Aplec de Calella amb un concert participatiu al Cafè de la Sala Mozart titulat L'Hostal de l'Aplec a cantar. I és que músics i públic tots es converteixen en els artistes d'aquest concert on es cantaran les cançons tradicionals de tota la vida i les sardanes també que s'han cantat sempre a casa. Amb l'acordionista Carles Bel, de les glosadores Berta Llós i Esther Santos, el tenorista Jordi Molina i un reguitzell de músics de coble més. Divendres 5 de juny a les 8 del vespre començarà la cercavila de l'Aplec Pairal amb recorregut des de la plaça Catalunya passant pel carrer Església i arribant a la plaça de l'Ajuntament de Calella amb la participació de la Copla Bisbal Jove, els capgrossos músics de Copla de Cassà de la Selva, la Colla Gegantera de Calella i els Udols de Foc. Divendres 5 de juny seguirà a 2 de 10 de la nit amb el pregó de l'Aplec Pairal i una doble audició de sardanes a la plaça de l'Ajuntament. El pregó anirà a càrrec de la calallenca i gestora cultural Ruth Martínez Ribot i les coples seran la principal de Llobregat i la Bisbal Jove. Dissabte 6 de juny a 2:15 de la tarda, concert de coble al passeig de Manuel Puigverd a Calella amb la copla Sant Jordi dirigida per Miquel Massana i la participació de la coral calellenca La Etare. I dissabte a la nit, a les 10 de la nit, el passeig acollirà una doble audició amb les coples la principal de la Bisbal i la principal de Llobregat. I diumenge 7 de juny, diada central de l'Aplec Pairal de Catalunya, edició 98, al Pati de l'Os, a les 10 i a les 4, amb un aplec, amb les coples Marinada Montgrins, la principal de la Bisbal i la principal de Llobregat, tot el dia. Estrena de la sardana de l'edició de Xavier Molina, es titula Sona Pairal, i també concurs de colles improvisades. Tot plegat val molt la pena, us recomanem anar-hi, nosaltres hi serem, i per esperar-lo, escoltem la sardana que van estrenar a l'aplec de l'any passat, Encanteri, de Xavier Ventosa. L'escoltem a càrrec de la principal del Llobregat.

0: Això era Encanteri, de Xavi Ventosa.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català.
0: I així sona el nou disc de la Copla de Cambra. La Copla de Cambra de Catalunya ha editat l'antologia de Josep Serra i Bonal. És el volum 6 extra i l'enregistrament es va fer a l'abril de l'any passat dirigida a la Copla per Bernat Castillejo. El disc és necessari, diu Concepció Ramió, que ha escrit el text del llibret, perquè Josep Serra segueix sent, diu, aquell autor inolvidable, permeable i encara molt desconegut, i afegeix potser massa. El disc l'edita Músics per la Copla, que amb aquest volum tanca el recull més exhaustiu de les sardanes del de Peralada, amb títols tan genials com No te'n vagis, amor meu, T'estimo, o Jorn alegre, o A cau d'orella. L'antologia també recull sardanes com El despertar d'un somni, que l'autor escrivia l'any 1900, o La pubilla empordanesa, a més de La reina de les flors, o Idili, que és la que escoltem. El disc el podeu demanar a Músics per la Copla i és molt interessant perquè el llibret Ramió i recull la biografia acurada de l'autor. Us el recomanem i escoltem ara sencera aquesta Idili de Josep Serra.
1: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.

0: creat un estil sardana gosseig. Ho vaig anar a Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant.cat.
2: I tenim més notícies destacades. Ana Bat i Lluís Alcalà són els altres dos finalistes de la categoria Audiència dels Premis Preludi, que se sumen a Jordi Molina, amb Galanesa i Sardanistes Muntanyencs, respectivament. Dissabte 30 de maig se celebra la gala final de la Garriga. Per tant, depèn de quan ens estiguis escoltant, ja s'haurà celebrat. La setmana que ve repassem les sardanes guanyadores. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I una notícia que ens fa il·lusió. Flavia Bolet denuncia que ja prepara Bolo 02 després de l'èxit del treball Bolo 01, en què, recordem, utilitzava Somni de Puigferrer per crear un imaginari artístic més enllà de la música. De fet, ho suggereix. El de Verdú, a les seves xarxes socials, ha penjat dues històries, en les quals en la primera es veu com es reuneix amb els antics integrants del projecte Bolo 01, entre els quals hi ha també el tenorista de la Principal del Llobregat i de Puigverd de Gramunt, Jordi Guixer, i explica que amb aquests tres és impossible, doncs, no fer, diguéssim, projectes, no? I afegeix, doncs, una sardana, que és l'Aplec de Tardor de Conrad Saló, com que sembla que intueixi que aquesta pot ser la sardana que utilitzaran per, diguéssim, desgranar en aquest Bolo 02. Tots són hipòtesis, però són plausibles, perquè després afegeix una altra història on diu que Bolo 01 té la pretensió, atenció, de Bolo 02, Bolo 03, Bolo 04, Bolo 05, per tant, deixa clara aquesta intenció de continuar fent aquest projecte que va iniciar amb Somni de Puigferrer, que sembla, no ho tenim confirmat encara, que el següent projecte sigui amb la Plec de Tardor de Conrad Saló, que és un altre hit sardanista. Per tant, des d'aquí ho celebrem i ho esperem.
1: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: Tanquem edició amb Bolo 01, òbviament, de Flavia Boleda, amb aquesta Somni de Puigferrer. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a YouTube i també a WhatsApp. I també ens podeu escoltar a coblejant.cat a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més. Això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Sintonitzes Ona Bitlles.
1: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: El maig és el mes en què les havaneres i el cant de taverna trenquen definitivament l'ou. Si l'abril era el mes dels assajos i de la il·lusió de la primavera, el maig és el moment de la conquesta de l'espai públic. Les veus ja no caben dins de les quatre parets de la taverna. El bon temps i els vespres que s'allarguen conviden a treure les cadires al carrer, a la vora del mar o a la plaça del poble.
3: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
2: Hola, què tal, com estan? El programa variat que no pot faltar en format de magazín. L'havanera de maig té el gust del primer bany de l'any i de la flaire de les primeres nits càlides. És la música que ens recorda que l'hivern ha quedat enrere i que la mar torna a ser el nostre escenari.
4: Racó de cançons. Històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. Cada cançó té una història i de cada història se'n pot fer una cançó.
2: L'escenari d'aquest magazín el comencem per al racó de cançons. Aquestes històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. I començarem per l'avi Mèliu, que va ser tot un personatge de Calella de Palafrugell, pescador i cantaire, d'aquelles que quan s'hi posava era l'ànima de totes les cantades que es feien a la platja del Portbó i en altres indrets. Narcís Oliver li va dedicar una lletra i Josep Bastons en va fer la música. Escoltem les peripècies d'en Mèliu cantades per els Argeu de Palafrugell.

Barjau. De l'avi Mèliu ens anem ara amb la Tula, amb el Cuarto de Tula. És una guaratxa de Sergio Siaba, plena de ritme i sabrosura, interpretada per la mítica banda Bonavista Social Club. Sergio Logio González Siaba va ser un compositor d'origen espanyol que va residir a Cuba la major part de la seva vida. Les seves cançons han estat interpretades per artistes de talla internacional. Aquesta vegada, però, és Balandra de Reus el grup que ens canta aquest El Cuarto de Tula.

0: ritme de so cubà hem escoltat per al grup Balandra, els de Reus, aquest El Cuarto de Tula.
1: Agrupats, coneixem els grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical.
0: I avui el grup que recordarem ens arriba des de la Catalunya Nord, o el nord de Catalunya, tal com diuen ells, Les Veus de l'Estany, que es va formar l'any 1994 i que es va registrar oficialment com a Associació Cultural a Perpinyà el febrer d'aquell any. El grup naixia de la mà d'uns amics del poble de Sant Nazari, sota l'impuls de Víctor Ortiz. No és casualitat que s'anomeni de l'Estany. Sant Nazari es troba just a la vora de l'Estany de Canet i Sant Nazari, un esplai natural preciós amb un antic poblet de pescadors de canya i fusta. D'aquí neix la seva inspiració marinera. Defensors

de la llengua i la tradició. Interpreten el gènere combinant el català i el castellà, com dicta la tradició clàssica que Ortega Monasterio els més mariners varen portar de Cuba. Canten a la mar, a la dona, a l'enyorança i a la vida marinera. Francesc Príncep, en Sisquet, en va ser un dels seus fundadors, i també en Joan Pol Martín. Actualment actuen en comptades ocasions. I escoltarem dos temes en català, amb aquell català francès que tant ens agrada escoltar dels germans que tenim al nord de Catalunya. I de germans va la cosa, així s'anomena aquesta cançó.

0: la Banyolenca i abans amb Germans han estat els dos temes que hem escoltat i que hem recordat del grup Les Veus de l'Estany.
1: Habaneres a comarques. Viatge musical amb els grups de les comarques de Catalunya.
0: I toca ja l'últim Habaneres a comarques. A partir del mes que ve ja no hi haurà ni habaneres ni pobles. Hi hauran dues noves seccions que ja els irem presentant. Però acabem aquest viatge que hem fet a les comarques a el Tarragonès, que és una de les tres comarques que van quedar dividit el Camp de Tarragona en la divisió comarcal del 1936. És arran de costa a la zona meridional entre el Baix Penedès al nord-oest, l'Alt Camp al nord i el Baix Camp al sud-oest, amb l'excepció del sector nord-oest, on un conjunt de tossals, Tossa Grossa Montferrí, de 386 metres, i turons que separen el Camp de Tarragona del Baix Penedès. El Tarragonès té uns límits convencionals. La delimitació del Tarragonès a l'Alt Camp i al Baix Camp, les tres comarques històriques que formen el Camp de Tarragona, està en relació amb la influència de cadascun dels tres nuclis comercials, Tarragona, Valls i Reus, i amb un equilibri administratiu de les tres comarques. I escoltarem com a representants del Tarragonès a dos grups. Per començar, Olla Barrejada, un grup de la Secuita que es va fundar l'any 1983, amb el tema Balada a les estrelles.

I després d'escoltar aquest Ballar de les Estrelles, anem ara amb un grup de la capital, com és Sopa de Peix, que es va fundar l'any 2008 amb la cançó de les Plegadores de Ballanes.

0: hi ha una cançó quasi amb un títol semblant que porta per títol Cançó de les plegadores d'olives, que ens canta el grup Els Quicos, també de comarques tarragonines. Aquesta vegada les plegadores són d'avellanes, tal com ens ha interpretat el grup Sopa de Peix.
1: Les cançons que estimo. Una secció de l'Anna Maria Ester que ens fa gaudir de la bellesa de meravellosos temes d'aquest gènere musical.
0: I anem ara amb la secció de l'Anna Maria Ester, que, com sempre, gaudim dels temes que ens porta. Anna Maria, què ens has preparat?
2: Hola, què tal? Com esteu? Encantada de ser un cop més amb tots vosaltres per compartir una secció de valsos mariners. També anomenats valsets mariners, són un dels ritmes més interpretats en les cantades. El vals és un dels meus estils musicals més estimat. I aquests dos valsets que us presento avui són dels meus preferits. Us he de dir també que no són pas dels més coneguts, com Vell pescador o La calma de la mar, i és per això, a part de que m'encanten, que us els presento per tal de que els conegueu. Tots dos tenen lletres molt originals, amb missatge, però el que per mi els fa únics és la seva meravellosa melodia. I, interpretats amb acordió, em recorden les Musette, aquells valsets francesos populars de finals del segle XIX, tan melòdics i vibrants. El primer que us presento es diu Mirada Blava i el dedico a la meva cosina Dolors de Sabadell i al seu marit Manel, que ens escolten per Ràdio Sabadell. Doncs bé, Mirada Blava ens parla d'una noia que el poeta va trobar un estiu mirant melangiosament al mar des del camí de l'espigó del port. Una noia misteriosa i romàntica que li va confessar que venia d'un temps passat i li va donar un missatge espiritual. I tota aquesta lletra tan original, vestida per una melodia bellíssima que ens convida a somiar. L'escoltarem pel grup La Taverna, de Sant Feliu de Guíxols, i la podeu trobar al seu magnífic treball discogràfic anomenat també Mirada Blava.

Hem escoltat Mirada Blava, lletra i música de Ferran García, que va ser component del grup La Taverna, que ja no és un grup en actiu, però ens ha deixat molt bon record de les seves cantades i dels seus treballs discogràfics, sempre amb una tria molt acertada de cançons i estils. I el proper balset l'escoltareu també interpretat per La Taverna, del seu treball De la mar tornaré. El títol, per si sol, és molt expressiu i significatiu per explicar la força, la duresa i també la poesia de la vida en el mar. Es diu Les ferides dels ams. El seu compositor, el cantautor de Sant Feliu de Guíxols, Josep Andújar, conegut com C, ens retrata en paraules amarades de sentiment i de poesia, també de realisme, moments viscuts per la gent del mar, desvetllant en cada nota emocions i somnis. Una melodia vibrant que enamora per una lletra intimista i molt emotiva. I doncs bé, amb aquest balset, avui ja m'acomiado, abans dedicant-lo especialment a la Joanita de Campllong, que ens escolta per Ràdio Cassà, i a tots vosaltres. Agraïm-vos que hàgiu compartit aquesta estona i desitjant que aquests dos valsos us hagin enamorat. Fins ben aviat. Adeu-siau.

0: el proper mes amb més cançons que et fan gaudir de la bellesa meravellosa d'aquest gènere musical.
1: Compositors. Aquelles i aquells que han creat cançons per a aquest gènere musical.
0: I el compositor que tenim avui és Jaume López, que també durant anys va fer servir el pseudònim de Bòria. En Jaume comença en el món de l'habanera i el cant de taverna l'any 2009, amb la creació del grup A Cau d'Orella, juntament amb la Gina Espolet i en Gepe Costa. Aquests dos deixen la formació el 2011 per l'any següent formar la Petita Habana. En Jaume continua el grup amb nous components fins uns quants anys més, ja que el 2016 s'incorpora a Barca de Mitjana, que hi està fins al 2024, quan per motius laborals decideix posar fi a la seva carrera musical en el món de l'habanera i del cant de taverna. Escoltarem dues composicions. La primera és aquesta Niña Cuca, que és preciosa, on Barca de Mitjana fa duet amb el grup Mas Gardenias.

preciosa, com els he dit, aquesta composició de Jaume López, aquesta Niña Cuca. Ara anem amb un tema amb el seu primer grup, a Cau d'Orella, que jo sempre he dit que aquest el havia d'haver continuat cantant i sempre li demanava quan ens veia, però no em va fer mai cas. No sé per què, perquè és preciós també, El mateix mar.

0: I acabem d'escoltar aquest El mateix mar per al grup A Cau d'Orella, que juntament amb Niña Cuca han estat els dos temes escollits del compositor protagonista d'avui, que ha estat en Jaume López.
1: Notícies, informacions i novetats que es poden explicar.
0: I a l'apartat de notícies, avui, com diríem, hi ha tela, perquè tenim diverses notícies. Per començar, els hi diré que ho explicava amb una entrevista a Ràdio Palafrugell la Neus Mar, que s'allunya de les havaneres després d'un estiu de pressió. Neus Mar ha decidit apartar-se un temps de les cantades d'havaneres després d'un estiu de fort desgast emocional. Explica que la decisió sorgeix arran de la polèmica generada sobre no voler cantar El meu avi i el punt de vista de José Luis Ortega Monasterio a l'última cantada d'havaneres. Tot això continuarà activa en nous projectes com Arrelades, un espectacle centrat en la cultura catalana. Esperem, doncs, que la Neus agafi aquest any sabàtica en quant a Venera i Cant de Taverna, que la puguem gaudir també amb aquest espectacle Arrelades i que l'any que ve hi torni, perquè segurament la trobarem molt a faltar. En Neus, des d'aquí, des del programa, molts i molts d'ànims. I una altra notícia és que dissabte 23 de maig i a l'Auditori de l'Espai Ter de Torroella de Montgrí va tenir lloc la primera sessió de la cinquena cantadeta amb el títol de la Remendadora i amb la participació de 6 escoles de l'Alt i el Baix Empordà. Les Anxovetes són el grup convidat d'enguany. La propera sessió doble tindrà lloc el 13 de juny a l'Auditori de Girona a les 12 del matí i a les 6 de la tarda, organitzat per la Fundació Ernest Morató i amb la col·laboració de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Cal dir que aquesta primera sessió va ser tot un èxit en quant al públic i també en quant als intèrprets. Escoltarem dos temes seguits. El primer és aquest El pescador de la Neus Mar amb les joves veus del mar, que són nois que varen sortir d'una edició de la cantadeta on també va participar la Neus Mar. I el segon són uns retalls d'aquesta cinquena cantadeta que varen publicar a les xarxes socials el grup Les Anxovetes.

0: I amb aquest tema acabem el magazín corresponent al mes de maig del 2026. Espero que hagin passat una molt bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
3: Entro aquí.
4: Vale, però vols provar això de fer aquesta frase o no?
3: Oh, I'm going to show you the result.

0: de Penyes als quarts per la via ràpida per 2-0 i ara estan a només un partit de la final. Parlem ara també de hoquei patins, perquè fa escassos minuts han acabat els dos quarts partits de les semifinals. Per una banda, ja tenim un equip classificat, que és el Liceo de la Corunya, que s'ha desfet per 3-4 del Calafell en el quart partit, i d'aquesta manera signa el pas a la final. I on sí que haurà cinquè partit serà en l'altra semifinal entre l'Igualada i el Barça, ja que els igualadins s'han imposat a les Comes per 2-1.
1: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París, i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge. La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Escoltes Ona Bitlles 107 FM.
2: Benvinguts a Cites de Ciències, el programa de divulgació científica de Ràdio Santa Perpètua. Avui us parlarem de dinosaures.

0: Avui parlarem de dinosaures amb el doctor Bernat Vila Ginestí, investigador de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. És llicenciat en geologia a la UAB i màster i doctor en paleontologia per la UAM. Ha estat investigador postdoctoral Juan de la Cierva a la Universitat de Saragossa i ha fet estades de treball de camp a països com Estats Units, Argentina, Romania, Hongria, Portugal o França. Doctor Vila, benvingut a Cites de Ciències.
1: Moltes gràcies.
0: Un plaer que ens acompanyi avui al programa.
1: Un plaer també, sí.
0: Com dèiem a l'inici del programa, avui amb el doctor Vila parlarem de dinosaures. Doctor Vila, els dinosaures generen una fascinació i a vegades una passió absoluta des de ben petits. Què tenen els dinosaures que generin aquest furor de saber absolutament tot sobre ells?
1: Tenen una cosa, és una bona pregunta, perquè a vegades me la faig i jo mateix sóc un exemple d'aquests nens. I crec que és una cosa que comença quan ets un nen, no? A la infància. Hi ha una fascinació en certes edats a partir dels 5 i si algú els hi dura pot arribar fins als 10 o més enllà pels dinosaures. Jo crec que representen un món que no veiem, és un món diferent al que tenim actualment. La fascinació crec que comença sense entendre la part evolutiva que representen els dinosaures, però són una icona i quan surts d'Europa, en aquest cas Estats Units, hi ha llocs on realment és una icona cultural molt, molt, molt integrat. Llavors tenen una fascinació, genera una fascinació, no sé si és una qüestió mitològica, els dracs, però realment per mi diria que és que ens transporten quan som petits a un món que no podem viure i que és per tant gairebé de fantasia.
0: És que aquest potser és un dels punts, no? Sense veure'ls mai, sense haver-los vist mai, generen com un entusiasme desbordant, no?
1: Sí, perquè vas a un museu i veus aquells esquelets i després vas al zoo i els animals són més petits. I aleshores la gent, la canalla, al·lucina. Però clar, el que interessa, entendre és que els dinosaures en el fons es comportaven com molts dels animals que veiem avui dia. I que, per tant, aquesta fascinació, un cop comences a estudiar-los, doncs te'ls mires d'una altra manera.
0: Deixant de banda aquest entusiasme que generen els dinosaures entre petits i entre amateurs, potser ja de més grans, què és exactament, doctor Vila, la paleontologia i què ens permet conèixer sobre el passat de la Terra?
1: La paleontologia és l'estudi dels organismes que han viscut en el passat de la Terra i que contribueix molt significativament al que és entendre l'evolució de la vida a la Terra. Quan Darwin va plantejar l'estudi de l'evolució pel sistema de selecció natural, un dels pilars que ell argumentava eren els fòssils. Els fòssils eren aquelles proves que ell també necessitava per poder demostrar que havia existit milions d'anys abans uns organismes que ara ja no hi eren i que aquest canvi, aquesta evolució, es podia demostrar amb el registre fòssil. La paleontologia contribueix a això, entendre com s'ha desenvolupat la vida, com ha evolucionat en temps cap endarrere, diguéssim.
0: Quan parlem de dinosaures, sovint tenim aquesta imatge com molt cinematogràfica, perquè és això que dèiem, que no els hem vist. Què sabem realment avui en dia sobre com eren i com vivien?
1: Sabem molt més del que ensenya el cinema. El cinema és bo com a catalitzador d'aficions, d'introduir-te en aquest món de la paleontologia, però en realitat sabem moltes més coses del que ens ensenya el cinema. De fet, el cinema trasllada una imatge molt estereotipada i fan pel·lícules i fan seqüeles i una mica van repetint sempre els mateixos tòpics. I en canvi, la ciència dels dinosaures ha avançat molt i avui dia té una quantitat de dades que molta gent segurament no coneix i que va molt més enllà del que ens ensenya el cinema.
0: I a més, a escala mundial, no?
1: Sí, hi ha hagut és una qüestió exponencial, eh? Des de fa... Els dinosaures van descobrir més o menys cap a la dècada dels anys 30 del segle XIX, i des d'aleshores i des dels anys 70 del segle passat hi ha una renaixença en l'estudi dels dinosaures, i avui dia no dones a l'abast de consultar la quantitat de coses que es publiquen sobre dinosaures. Hi ha molts grups de recerca a tot el món, a tots els continents. Diria que fins i tot a l'Antàrtida s'ha explorat, a tot arreu s'han buscat dinosaures, a tot arreu se'n troben, hi ha molta gent treballant-hi i això genera una quantitat ingent de dades que creuades, doncs estem avançant molt amb aquesta qüestió.
0: Si es publiquen papers a diari?

0: tipus de món era, en comparació, per exemple, amb l'actual?
1: Era un món, d'entrada, més càlid. Un món amb unes temperatures més elevades. A nivell geogràfic, els continents havien canviat, són diferents als que la configuració que tenim avui dia, i van passar moltes coses en el Cretaci, perquè són molts milions d'anys el que engloba el Cretaci. Cap al final del Cretaci es va produir una... Podríem dir que la tendència general d'aquest període és una generació de masses continentals que estaven separades entre elles. Veníem del Juràssic i sobretot del Triàssic, on els continents estaven tots junts, i la tendència va ser durant milions d'anys a separar-se. I el moment de màxima separació amb aquestes masses continentals aïllades es va produir en el Cretaci. Això va tenir implicacions en les faunes de dinosaures, perquè si durant un temps es podien comunicar entre continents, i en el Cretaci, sobretot cap al final, van quedar aïllades, i aleshores es van generar molts endemismes i les migracions ja eren més complicades.
0: O sigui, van tenir una evolució diferent segons la seva àrea geogràfica?
1: Van estar molt condicionades pel moviment de les plaques tectòniques, de la deriva continental, perquè això condicionava, doncs, ja el clima, les zones on poguessin fer migracions, i el Cretaci ve determinat per això, per una temperatura més alta, per una fragmentació continental, i pel que fa a dinosaures, això, un provincialisme bastant marcat.
0: Dins de l'estudi dels dinosaures, per què és tan important classificar correctament les espècies?
1: Bé, això és la part que s'anomena de la sistemàtica. Primer hi ha la taxonomia, que consisteix en donar nom a les coses, i la sistemàtica és endreçar amb categories. Ja, podríem discutir bastant sobre això, perquè en el fons són noms que nosaltres posem a uns esquelets, no? A unes entitats. Bé, el cas és que l'important és com es relacionen aquests dinosaures entre ells, que és la filogènia, el parentiu que tenen. I per entendre'ns, doncs, el primer que hem de fer és posar-hi nom. Però amb el nom per si sol no anem enlloc. Falta veure aquell esquelet, aquell dinosaure, què el fa singular i què el fa semblant a altres que hàgim descobert. Amb aquestes semblances i amb aquestes diferències, nosaltres marquem el parentiu i marquem si són més propers evolutivament, si són més derivats, si són més primitius. En efecte, doncs, posar el nom és l'inici d'aquest estudi.
0: Sí, és important etiquetar.
1: És important per entendre'ns de què parlem, però no només ens podem posar el nom, sinó que sempre anem més enllà. De fet, avui dia els estudis de sistemàtica estan ben valorats, però cada vegada els editors de revistes demanen quines implicacions evolutives, sobretot, puguin tenir, o biogeogràfiques o paleobiològiques, té aquella espècie.
0: Aquest concepte que ara m'acaba de mencionar, el de paleobiologia, què aporta respecte a una simple descripció de fòssils?
1: La paleobiologia és un camp molt interessant i és el camp on més s'ha avançat en qüestions que potser la gent no desconeix. És a dir, com el seu nom indica, és la biologia antiga, paleobiologia, d'aquests organismes, en aquest cas dels dinosaures, no? Engloba qualsevol aspecte sobre la seva biologia, des de teixits interns fins a creixement, passant pel que s'anomenen els cicles de vida, no? La història vital d'un dinosaure. Com es reproduïen, quines taxes de creixement tenien. Va lligat també amb l'ecologia, és a dir, amb quines poblacions podem estimar que tenien i com es reproduïen, també. O sigui, pots intentar reconstruir des de que un dinosaure s'aparellava fins que es reproduïa, tenia descendència i una vegada havia nascut, conèixer a quina rapidesa creixia, quins depredadors el podien atacar, i per tant és refer la biologia del dinosaure.
0: Podríem dir una mica que és com, o en part, l'historial mèdic d'un dinosaure?
1: Sí, perquè amb la paleobiologia també estudiem les malalties. Nosaltres mirem els ossos, podem veure quines malalties tenia, però també podem reconstruir l'aspecte. Nosaltres trobem sempre els ossos dels dinosaures, però a vegades s'han trobat teixits de la pell, epidermis, fossilitzada,

0: o fins i tot impressions de pell i determinar el color d'aquella pell o els patrons. I d'alguna manera el que estem fent és vestint el dinosaure i donant-li vida. Una part de la paleobiologia està relacionada també amb la icnologia, que significa l'estudi de les petjades fòssils, a quina velocitat corrien, si anaven en manades, si veiem escenes de caça, no? D'un dinosaure carnívor que empaita un herbívor. D'aquesta manera tenim com finestres en el que és l'ecosistema.
1: Quins grans grups de dinosaures dominaven tots aquests ecosistemes dels que m'està parlant, del Cretaci, per exemple, i quin paper jugaven els herbívors gegants?
0: Clar, quan parlem de dinosaures, el terme dinosaures és un ordre de vertebrats i engloba moltes formes. I una cosa que sempre m'agrada recalcar és que els dinosaures van viure durant 160 milions d'anys. És molt temps. Nosaltres fa 2 o 3 milions d'anys que som a sobre la Terra i ells van viure 160 milions d'anys com a grup sencer. Per tant, quan ens posem amb la sistemàtica, amb els grups que conformen aquest grup dels dinosaures, hi ha dues grans branques, que són els branques evolutives, que són els que s'anomenen els saurisquis i els ornitisquis. No diré gaires més paraulotes d'aquestes, però a partir d'aquí és on trobem els teròpodes, la línia que porta els ocells, i a l'altra trobem doncs els herbívors tipus com aquests de bec d'ànec, aquests dinosaures que tenen aquestes banyes i aquests tipus triceratops, o aquests que estan recoberts de plaques com els anquilosaures. Per tant, amb aquestes dues grans línies s'explica la gran diversitat de dinosaures. No són línies que diguis els herbívors per un cantó i els carnívors d'un altre, però sí que és veritat que entre els ornitisquis tots eren herbívors. I el paper dels herbívors és molt important en una cadena tròfica i així ho era també durant el Cretaci, durant el Juràssic, i pel que sabem hi havia poblacions enormes també d'herbívors i a la vegada doncs, també els seus depredadors, els carnívors.
1: En aquest context, què fa que els dinosaures sauròpodes siguin tan especials o quin interès tenen pels investigadors?
0: El primer que fa que crec que siguin especials és la mida. És evident que l'estereotip que tenim és un dinosaure de coll llarg, quadrúpede, amb una cua a vegades també llarga, i que si ens l'imaginem al carrer doncs faria l'alçada d'un edifici de 2 o 3 plantes. Això és molt, no? Des d'un punt de vista científic és interessant veure com és possible evolutivament i biològicament que hagi existit aquest patró de vertebrat capaç d'assolir aquestes mides i amb els requeriments energètics que això comporta també dins d'un ecosistema, com un ecosistema pot aguantar poblacions, perquè quan parlem d'un dinosaure, posaré un exemple, no sé, el Brachiosaurus o el Diplodocus, aquests del coll llarg, l'Apatosaurus, no tenem al museu i veiem un esquelet, però allò era una espècie i aquella espècie tenia unes poblacions, i unes poblacions impliquen una àrea,
1: producció,
0: capacitat de reproducció, perquè és clar, no és una espècie que veiem en un moment, sinó que la veiem precisament perquè va estar centenars de milers d'anys o milions d'anys aquella espècie present.
1: Que aquesta dada que ens ha donat crec que és molt interessant, perquè no sé si som conscients, o sigui, tenim molt al cap potser present la seva extinció, però potser no tenim present aquesta dada, no? De tota la seva supervivència, diguem.
0: Clar, clar, és que és una espècie, és com agafar un fotograma d'una pel·lícula i això és veure un Apatosaurus, però aquell Apatosaurus està emparentat amb altres dinosaures de coll llarg que potser han viscut 50 milions d'anys abans o després. I per tant,
1: En colònia, no? Entenc que vivien en colònia.
0: Sí, aquests eren normalment gregaris, vivien en grup, i tenien conductes que sí que hem pogut estudiar, com la forma de reproduir-se, que també eren en grup. I com deia, el que interessa és explorar com és possible que biomecànicament també puguin assolir aquestes mides i un ecosistema les pugui aguantar, no? Poblacions tan grosses d'herbívors.
1: Durant molt de temps s'ha pensat que Europa era una zona marginal pels dinosaures. Com ha canviat aquesta visió en els darrers anys?
0: Pel que fa a descobriments, també hi ha hagut una

0: explosió exponencial en les últimes 3 o 4 dècades, diria. A Espanya potser les últimes 2 o 3 de descobriments. Europa és un continent molt fragmentat en el sentit que durant aquesta evolució en què nosaltres estem mirant, que és el Mesozoic, que és l'època del Triàssic, Juràssic i Cretàcic, que és l'època en què van viure els dinosaures, en aquest lapsus de temps s'han mogut moltes coses a Europa. I Europa és com un mosaic de moltes peces. Tenim moltes orogènies, formació de muntanyes, els Alps, els Pirineus, altres serralades més antigues, en moments en què Europa ha sigut un arxipèlag d'illes perquè el mar ho inundava tot, i per tant el paleoambient i la paleogeografia ha canviat molt, i això condiciona que a vegades els descobriments costessin una mica més perquè no tens unes extensions com poden tenir a l'Argentina, a Sud-amèrica o a Nord-amèrica o a Mongòlia, en què són zones on la terra, diguéssim, ha estat quieta durant bastants milions d'anys i per tant la sedimentació és més estable, no? Europa està com més rebregada. Tot i així, gràcies també a aquest impuls i a aquesta nova recerca que s'ha fet en les últimes dècades, s'ha vist que té un registre que complementa molt bé allò que sabem d'altres regions del planeta. I jo crec que a Europa s'han trobat dinosaures pràcticament a tot arreu. Pràcticament a tot arreu, fins i tot a països que no se n'havien trobat fins fa molt poc, com a Bulgària, a Romania ja se'n coneixien des de molt al principi, a Ucraïna, o sigui, molts llocs s'han trobat dinosaures, fins i tot on es pensava que no podien sortir. Però amb aquesta dificultat, que no... A Europa és molt més complicat trobar esquelets sencers de dinosaures.
1: Quin tipus d'informació ens ofereixen els jaciments d'aquí d'Europa, per exemple, dels Pirineus, sobre els dinosaures del Cretaci i sobretot el Cretaci final?
0: Clar, si nosaltres estem, com és el nostre cas, no? Estem estudiant els dinosaures del final del Cretaci, aquells que van viure abans de l'extinció, aquells que van ser contemporanis amb els que coneixem del Tyrannosaurus Rex, el Triceratops de Nord-Amèrica, en aquell moment vivien a Europa. Però no hi havia els Pirineus i no hi havia la configuració geogràfica que tenim avui dia. Llavors Europa era un arxipèlag i hi havia diverses zones emergides, que en podríem dir illes, algunes més grosses que d'altres, i en aquestes illes, ara, l'equivalent actual, hi hem trobat dinosaures. Bé, aquests dinosaures ens aporten molta informació perquè veiem que d'entrada no són unes faunes idèntiques o molt semblants a les que trobem a altres parts del planeta. Són diferents a les de Nord-Amèrica, són diferents a les d'Àsia i també diferents a les d'Àfrica i Sud-Amèrica. Per contra, també tenen semblances en aquestes regions. Per tant, amb els últims milions d'anys del Cretaci, abans del moment de l'extinció, aquestes faunes van ser l'exemple de com moments van actuar com un mosaic. D'alguna manera, tenint influència, en alguns moments entraven alguns immigrants asiàtics, altres alguns immigrants potser del nord de Nord-Amèrica, amb rutes que venien del nord, migracions del sud del nord d'Àfrica també, i per tant Europa té una fauna que és com una barreja de clades, de llinatges que són únics però també tenen semblances amb el que tenen a les regions del voltant. I la informació és aquesta: intentar trobar quins patrons de faunes vivien en els últims 100.000 anys abans de l'extinció.
1: Aquesta és una de les preguntes en les que vostè ara mateix està treballant?
0: Sí, sí.
1: Resseguir aquests patrons?
0: Nosaltres treballem aquí al Pirineu, que és una zona... Doncs sí, clar, té muntanyes, però té unes quantes conques on trobem els fòssils de dinosaure. Són uns fòssils que se situen temporalment en els últims 10 milions d'anys abans de l'extinció, i tenim els últims 200.000 anys de registre abans del moment en què sabem que va caure el meteorit a Nord-Amèrica. Llavors, en aquestes regions hem documentat diversos grups de dinosaures. Els que sabem que abundaven més eren els hadrosaures, són uns dinosaures que s'anomenen també de bec llarg, i eren herbívors amb gran ramat. D'aquests en trobem molts fòssils, molts esquelets, i després hi havia el gran grup dels sauròpodes, que anomenem titanosaures, que és el nom concret d'aquesta família, que també eren uns herbívors que sabem que estaven en els ecosistemes. Tenim menys registre de carnívors. aquests últims carnívors abans de l'extinció. Per una qüestió segurament d'un biaix preservacional amb els ossos dels carnívors, que sembla que costi més de conservar en aquestes conques que nosaltres tenim aquí. També tenim moltes evidències de la fauna que acompanyava aquests dinosaures, cocodrils, tortugues, rèptils voladors, aquells pterosaures que potser la gent coneix, i després moltes evidències de qüestions com les petjades, els ous, els nius, i d'aquesta manera avancem bastant amb la qüestió de la paleobiologia d'aquests últims grups.
1: Un dels seus estudis més coneguts és el de
0: l'Abditosaurus.
1: Molt bé. Quenell, es diu
0: sí,
1: així?
0: Sí, Quenell.
1: Per què aquest sauròpode és tan rellevant?
0: És rellevant perquè és el primer sauròpode del grup dels titanosaures que es descriu a Catalunya de qualsevol edat. Bé, és cert que nosaltres aquí tenim sediments que només corresponen al Cretaci superior, però també en aquesta edat és el primer que se li ha pogut posar nom i cognom. S'ha pogut descriure aquesta espècie. A més, és el primer del qual disposem d'un esquelet força sencer, del tronc en endavant, amb un coll articulat, que és una raresa entre els estudis d'aquests dinosaures de coll llarg. I, a més, quan vam avançar en l'estudi, vam veure que els resultats d'aquest estudi evolutiu, d'aquest estudi de filogènia, d'amb qui s'emparentava, ens indicaven coses curioses. La primera és que no tenia un parentiu clar amb altres espècies que s'havien descrit a Europa per la mateixa edat. Hi ha espècies al País Basc, al sud de França, a la zona de Cuenca, i l'Abditosaurus no s'emparentava amb aquestes espècies. Semblava que s'emparentava més amb llinatges, amb grups que venien de fora d'Europa. Per tant, la primera hipòtesi que vam posar sobre la taula és que segurament alguns milions d'anys abans, algun avantpassat de l'Abditosaurus provenia de continents fora d'Europa, segurament dels continents del sud, que en aquest cas serien Sud-amèrica o Àfrica o fins i tot l'Índia, que en aquell moment no estava encastada en Àsia, però és un llinatge que venia de fora d'Europa. Per tant, aquest era un tret bastant cridaner de l'Abditosaurus, no? Ens explicava una història amb aquest mosaic que era Europa, de grups que entren i grups que surten, doncs l'Abditosaurus provenia de fora. I el segon tret important de l'Abditosaurus és la seva mida. Era també l'Abditosaurus molt més gros que les espècies que es coneixen fins ara.
1: I aquesta teoria de que ve de fora d'Europa encara està per confirmar?
0: És una hipòtesi. Nosaltres treballem amb hipòtesis perquè aquestes estudis de filogènia el que fan és són anàlisis estadístiques i els resultats que es donen t'ho has de prendre com una hipòtesi, vale? Perquè moltes vegades la inclusió d'una nova espècie et pot desmuntar una mica els resultats de la hipòtesi. Però la hipòtesi que va sortint una vegada i l'altra és que no tenia un parentiu clar amb els dinosaures, amb els sauròpodes que ja vivien aquí, en aquesta època aquí. I un altre tret, com deia, molt, molt clarificador en aquest aspecte i que reforça la idea que segurament venia d'un llinatge extern, és la mida. Perquè el fet de tenir una mida petita, no estem parlant d'un individu que sigui més petit, sinó que són individus adults que quan mirem els seus ossos veiem que havien crescut completament i en canvi tenen mides molt petites. Per tant, eren nans. I aquest nanisme s'associa a l'efecte de la insularitat. En les illes, normalment, les formes grosses es tornen més petites. I aleshores, clar, això vol dir anys d'evolució en un ambient insular. Si de cop apareix un taxó, una espècie d'un llinatge de mida grossa, com ho expliquem evolutivament, que el que condiciona tenir unes formes petites et permeti tenir una forma tan grossa, no? Per tant, això també ens apuntava que probablement aquest llinatge de mida grossa venia de fora d'Europa. I és un tret bastant cridaner perquè nosaltres hem continuat fent noves troballes, no només de l'Abditosaurus, sinó de noves espècies que estem descrivint ara, que són fins i tot més grosses que l'Abditosaurus. Per tant, sembla que hi ha un grup de dinosaures, dels titanosaures, de coll llarg, que tenien mides molt més grosses i segurament venien de fora d'Europa.
1: Aquest tret insular que em comentava ara, se sap a què és degut, si és per alimentació, per falta de potser una alimentació més rica, per un tema de locomoció, de menys, potser menys moviment, a què és degut aquest?
0: Depèn molt de la mida de l'illa. En illes petites els recursos són menors. En illes on no hi hagi depredadors també redueixen les mides, perquè moltes vegades la mida és un factor que permet esquivar els depredadors. Aleshores, si no tens depredadors, evidentment no et fa falta tenir una mida grossa i es tendeix a reduir la mida d'aquestes espècies. També hi ha la qüestió, com deia, dels recursos. I va molt lligat amb el metabolisme que comporta viure en una illa. No necessites un metabolisme tan actiu si no tens un depredador que et persegueixi i tu pots alimentar-te amb els pocs recursos que hi puguin haver. Bé, és cert que això és la teoria, però a Europa, a finals del Cretaci, també tenim illes bastant grosses, amb la qual hem de veure, és una altra línia de recerca que anem treballant, no només a la zona del Pirineu, sinó també a altres regions d'Europa, com Romania, si és veritat que en illes tan grosses aquest nanisme es produïa per aquestes raons. Potser un nanisme de tipus heretat també de filogenèticament, que ja venia per alguns llinatges que eren petits, senzillament, eren més petits, i que havien sorgit milions d'anys abans. Per tant, no és una llei matemàtica que sapiguem que puguem aplicar sempre, sinó que estem en la fase de proposar respostes sobre aquestes hipòtesis.
1: Abans em parlava de l'Abditosaurus. Què ens revela l'estudi d'aquest animal sobre la diversitat i sobre l'origen del sauròpodes a Europa?
0: Doncs, en primer lloc, que és una història molt complexa, que no tenim un llinatge únic, sinó que sembla que hi ha diversos llinatges. Alguns podien ser endèmics d'Europa, a finals del Cretaci. Són formes més aviat petites o de talla mitjana, però d'altres mostren parentius amb grups externs, i a vegades aquest endemisme del primer grup podria ser degut a aïllaments. Europa va quedar més aïllada en certs milions d'anys, i en certs moments, per baixades del nivell del mar, va tornar a tenir connexions, i aleshores sembla que la història és realment complexa. Tenim certa diversitat, però no vol dir que tots els llinatges vinguin del mateix tronc, sinó que sembla que hi ha diversos grups que van entrant o van sortint, i per tant la idea principal és que ens falta bastant per avançar, que ens falten molts esquelets, moltes espècies per descriure, per intentar proposar una hipòtesi que sigui coherent amb les dades que tenim, perquè per ara és un puzzle bastant complex.
1: Abans em parlava d'ossos, de petjades fòssils, d'ous. Cada element, quin paper juga en la reconstrucció del saber i del coneixement i del comportament i de l'ecologia dels dinosaures?
0: És interessant, perquè cada element t'aporta una informació. A vegades hi ha gent que ve allà, nosaltres allà a l'institut fem recerca, però també tenim el museu allà al centre de Sabadell, i a vegades la gent ve i es fixa molt o venera a vegades en els museus el que és l'objecte, el fòssil, no? Això és un fèmur del Tyrannosaurus, i se sorprèn que els paleontòlegs no ens ho mirem amb aquests ulls. Per nosaltres un fèmur d'un Tyrannosaurus ens impressiona tant més o menys que una dent d'un dinosaure més petit, perquè són objectes dels quals en traiem informació i ja està.
1: Que és el que és realment important, no?
0: Sí, per nosaltres no té un sentit de col·leccionisme. Personalment no tinc ossos ni fòssils a casa, perquè...
1: Ni de capració d'objectes?
0: No, perquè en traiem informació. I aquí és... vull anar a parar, perquè els objectes, els ossos, les petjades o els ous, cadascun d'ells ens aporta una informació molt diferent, però que sumada ens complementa molt la visió que podem tenir d'un dinosaure. Els ossos ens informen sobre les dimensions, sobre l'anatomia i sobre el creixement, entre altres coses. El creixement, perquè nosaltres apliquem mètodes d'anàlisi osteològic, és a dir, tallem osteohistologia, i mirem el teixit ossi de dins dels ossos, i veient com s'organitza el teixit dels ossos, podem determinar com creixia el dinosaure. Per tant, els ossos ens informen d'això. Els ossos ens informen de la diversitat també d'espècies, perquè un mateix os de formes diferents pot pertànyer a espècies diferents i per tant ja tens una primera estimació de quantes espècies hi havia. Quan aconseguim tenir un esquelet sencer, doncs dimensions, anatomia, postures i a vegades també qüestions de locomoció. Les petjades venen a complementar allò que l'esquelet en vida sabem que va deixar produït en el registre fòssil, els rastres, i aquí també podem estudiar com es movien, la velocitat, l'alçada que tenia aquell dinosaure quan va produir aquelles petjades, el comportament, si vivien sols o anaven en grup, si hi ha cries que les acompanyaven, i això també ens lliga amb el tercer element que nosaltres podem estudiar, que són els ous. Els ous ens informen de com es reproduïa, si aquell ou havia estat enterrat a sota terra, per tant, si es reproduïa com les tortugues que enterren els ous i els deixen allà, o no. Alguns dinosaures sabem que feien com els ocells i es posaven a sobre i incubaven els ous. Això ho sabem a partir de les closques fòssils i dels propis, els propis ous i les pròpies postes i els propis nius. Per tant, la suma d'aquestes informacions ens dona una visió molt, molt, molt completa de com era un dinosaure, com es movia, la diversitat, la forma, l'anatomia, etc. Nosaltres tenim sort perquè aquí a Catalunya tenim els tres registres. Això no es pot dir, no ho poden dir tothom. Hi ha formacions molt riques en ossos, hi ha formacions molt riques en petjades, per exemple, Corea del Sud, i altres molt riques en bous. Aquí, per sort, tenim un registre bastant ben repartit entre els tres elements.
1: Doctor Vila, com han canviat les tècniques d'estudi en paleontologia en els darrers anys i fins quin punt aquesta tecnologia doncs, ha servit per canviar la recerca?
0: Clar, la paraula tecnologia aplicada a paleontologia és com en tot, que la tecnologia està avançant a un ritme estratosfèric. O sigui, quan em pregunta els últims anys, no sé, de què ens referim, als 5, 10, les últimes 4 dècades... Si tirem enrere, doncs no sé, ens col·loquem als anys 80-90, encara es feia una paleontologia molt clàssica de descriure els ossos, molt de sistemàtica i de posar nom a les coses, però encara no havia emergit en força a tot arreu les anàlisis filogenètiques. Hi ha una qüestió estadística aquí darrere que fins que no hi va haver una computació més potent no es va poder fer. Això cap als anys 90-2000 es va establir ja de manera molt clara i des d'aleshores han aparegut moltes tècniques, noves tecnologies. Per exemple, ara en els fòssils de dinosaures els hi fem tags, tomografies computeritzades, els posem al sincrotró estical, els tallem, els hi fem anàlisis histològiques, a vegades amb difracció de raig X també, a vegades també amb anàlisis molt concretes de mineralogia per veure si hi ha hagut algun retreballament en aquell fòssil, etc. I últimament, amb la intel·ligència artificial, per exemple, comencen a haver-hi aplicacions bastant útils, tot i que estan a les beceroles, però això avança molt ràpid, que la intel·ligència artificial ens pugui ajudar a diferenciar, per exemple, quan estem mirant una tomografia d'un dinosaure, quins elements són el fòssil i quins elements són la roca mare on està embolcallat el fòssil, no? O a través del deep learning, no? d'entrenar una màquina que t'ajudi a diferenciar alguns patrons que trobem en ossos de dinosaure, en petjades de dinosaure, en ous de dinosaure, perquè puguem veure en cadascun d'ells, a vegades amb una mostra molt grossa, que nosaltres ja tenim, doncs la màquina realment ens ajuda. Per tant, la tecnologia avança molt ràpid i s'ha implementat bastant bé en la paleontologia i fem servir moltes tècniques.
1: Doctor Vila, per acabar, hi ha algun mite o alguna idea errònia sobre els sauròpodes o els dinosaures del Cretaci que vulgui desmentir o que vulgui?
0: Jo crec que encara la societat treballa molt amb tòpics, amb estereotips, i en realitat els dinosaures, per exemple, molts carnívors, no tots, però molts llinatges estaven coberts de plomes. Són coses que no és que s'hagi de desmentir, però sí que s'ha d'informar que això era així. Una branca molt important, encara no s'ha determinat que ho siguin tots així, però una branca molt important, no respiraven com els mamífers, sinó que respiraven com els ocells, i tenien un sistema, un esquelet que era buit per dins, molt pneumatitzat. Això són coses que la gent no coneix, i no es tracta de desmentir, sinó d'explicar novetats. Que en el Cretaci ja teníem uns dinosaures que es deien ocells, i que van ser els únics que van ser capaços de sobreviure a l'extinció. Per tant, són coses que potser no hi pensem. I que no tots els dinosaures van viure al mateix lloc i a la mateixa època. El Tyrannosaurus Rex va viure en un moment determinat, a l'últim moment de l'evolució dels dinosaures, però que hi va haver molts i milers d'espècies molt abans que ell, i que no van viure tots a Nord-Amèrica. Vull dir que moltes vegades sabies que el planeta és prou gros perquè hi ha dinosaures a tot arreu.
1: Doncs amb tota aquesta informació que ens explica el doctor Vila, farem una petita pausa per beure una miqueta d'aigua i de seguida tornem a Cites de Ciències.
2: Cites de Ciències, a Ràdio Santa Perpètua.

0: Cites de Ciències, amb la doctora Eva Jové.
1: Avui estem conversant amb el doctor Vila sobre dinosaures. Doctor Vila, al llarg de la seva trajectòria científica, en quin moment va ser més conscient de la precarietat associada a la seva recerca?
2: Bé, jo crec que qualsevol investigador de qualsevol branca, potser els de paleontologia són els que em venen més al cap, no? Però en algun moment es passa per etapes difícils quan, per les circumstàncies que sigui, doncs no tens beques, perquè la recerca funciona bàsicament amb beques. En el moment que vols fer la tesi has d'aconseguir una beca per fer l'etapa predoctoral, fas la tesi i després comença realment la recerca de veritat, quan has de buscar, has de fer recerca i has de fer recerca per trobar més finançament per fer l'etapa postdoctoral i després també per demanar projectes. Amb tota aquesta trajectòria, amb tot aquest circuit, hi ha moments en què les coses es torcen i no sempre surten bé i pots obtenir beques. A mi em va passar després de l'etapa postdoctoral tornant de Saragossa, que bueno, no vaig poder reincorporar-me al centre d'on havia sortit, que en aquest cas era l'Institut Català de Paleontologia, i vaig posar-me a fer docència a l'Autònoma, però una docència a mitja jornada, i bueno, els professors associats és un altre drama d'aquest país, perquè estan mal pagats, fas moltes hores i pren molt temps que tampoc pots dedicar a continuar fent recerca per no deixar de pedalar i fer-te un currículum i després continuar demanant una beca postdoctoral i estabilitzar-te, no? Aquest va ser un moment complicat que es va juntar també amb una lesió que vaig estar de baixa molt temps, però que només penso que reflectia aquesta dificultat que jo veig ara també amb estudiants que demanen beques per aconseguir una beca predoctoral o una postdoctoral o una estada. Doncs aquesta precarietat s'arrossega durant molt temps fins que pots tenir una plaça més o menys estable.
1: Com es viu personalment el fet d'encadenar contractes temporals o etapes com aquesta que m'explicava ara d'incertesa laboral dins del món científic?
2: Sí, és una cosa que és per pensar-hi bastant. No sé quin sistema s'hauria de fer servir, perquè jo entenc que els investigadors de qualsevol branca han d'anar fora, han de formar-se, però quan tu surts al carrer la gent té una feina i també són molt precàries. Aquest és el drama del món que vivim, no? Però a vegades hi ha certes feines més o menys estables amb sous que quan t'ho expliquen dius, ostres, això és molt més del que cobro jo com a investigador, no? Amb una formació que els investigadors en principi doncs tens una tesi doctoral i esperaries cobrar més que el que cobra altres oficis amb menys formació, diguéssim, almenys acadèmica, eh? Per tant, aquí hi ha una desigualtat que no sé com s'hauria de resoldre, però això és així. I després la qüestió aquesta de la sensació de no arribar mai a un lloc estable, sempre tens una pastanaga, no?, que vas seguint, i quan arribes allà, doncs ara la tesi, i després ara el postdoc, i ara... Jo personalment no he tingut un circuit que hagi hagut d'anar fora gaire temps, però clar, a partir dels 20 als 30 i dels 30 als 40 també t'has de construir la teva vida personal i familiar, i això té un efecte molt gros, i encara té un efecte pitjor amb les dones, perquè les dones que fan recerca n'hi ha moltes en la fase predoctoral i molt poques, o es redueix molt l'etapa postdoctoral, perquè és evident que si vols formar una família les dones tenen un període en què no poden tardar gaire més, no? Per qüestions naturals, i aleshores moltes vegades es sacrifica la recerca per qüestions familiars, o en aquest aspecte és molt molt més injust això. Hi ha unes compensacions, a vegades quan demanes projectes doncs has tingut baixa maternal o paternal, però clar,
1: des de fa molt poquet,
2: des de fa molt poquet, i d'alguna manera s'està intentant, però realment és difícil compaginar una vida tranquil·la i més o menys estable amb aquesta sensació de que d'aquí 2 anys se t'acaba el contracte o la beca i posa't a buscar-ne una altra.
1: Aquesta precarietat, què creu que condiciona més, la vida personal o el desenvolupament de la vida científica?
2: No, la vida científica, si durant el temps que tens la beca treballes i t'esforces i realment t'apliques, doncs et vas fent un currículum. Jo crec que en aquest aspecte poden haver-hi dificultats de que no surtin els experiments o les hipòtesis no resultin com t'esperaves, o que no tinguis el finançament complet per fer una part del projecte, però en termes generals jo crec que això resulta bé. Pot ser més una qüestió familiar, condicionant, d'algú que... Ja tinc el cas d'alguns companys o companyes que han anat a viure fora durant 3 anys perquè tenen una beca a Alemanya, per dir alguna cosa. Clar, vaig a Alemanya, però els meus fills i la meva parella venen cap allà, i quan arriben allà han de buscar feina, la parella.
1: Escoles,
2: i quan ja l'han trobat, a mi se m'acaba la beca, ara tornem cap aquí. Clar, això, 5, 6, 10 anys, arriba un moment que ens tornem tots uns apàtrides, però clar, és el sistema. Llavors, ja ho he dit al principi, no sé quina solució té tot això, però genera cansament en molts investigadors, jo ho veig.
1: Vostè ha pensat mai en abandonar la seva carrera científica a causa de tota aquesta inestabilitat laboral?
2: Abandonar-la no, perquè en el fons sé que m'agrada molt, però he compaginat algunes èpoques de fer altres feines mentre jo intentava no deixar de banda o no deixar del tot tirat la recerca científica, perquè sí, al final t'has de buscar la vida. Abandonar del tot no, però hi ha moments que sí que penses, home, tant sacrifici, ja no parlo només per mi, ho veus amb molta gent, no?, que inconscientment al final l'afició, la motivació és el que acaba conduint a la gent a continuar en aquest món. Extremadament competitiu, i potser és una cosa que la gent no sap, extremadament competitiu, sí, i cada vegada des de més avall. O sigui, quan jo demanava beques fa 20 anys o 15, no es demanava el que es demana ara als predocs.
1: Creu que el sistema actual de finançament, tot i que potser és més elevat, però valora inadequadament el talent i l'esforç científic?
2: No, jo crec que el talent es valora, de fet es valora sempre molt l'expedient acadèmic, les publicacions, això és així, i ha de ser així perquè s'ha de valorar així. Però d'alguna manera no sé si es valora prou el sacrifici que una persona fa quan fa aquesta recerca. Que algun pot dir, home, doncs qualsevol feina saps que poden fer fora en qualsevol moment. Sí, però aquí la inestabilitat, diguéssim que la tens des del principi. Saps que entres en aquest món on és bastant incert tot plegat.
1: I saltant de contracte en contracte.
2: Sí,
1: eh?
2: Sí, saltant de contracte en contracte, a l'espera de que m'aprovin aquell projecte. Llavors, el finançament, clar, segur que hi ha països que inverteixen més en recerca, i dins de la bossa de diners de recerca, a la paleontologia és la germana petita o minúscula del que s'emporta, no? És normal, vull dir, segurament hi ha instituts de recerca sobre el càncer o qüestions de biomedicina que tenen més aplicabilitats. La paleontologia és un món, és una recerca bàsica, genera un coneixement, però que també hi ha de ser en una societat. I per tant, hi ha països que inverteixen més, i per què no pensar que es pugui invertir més en recerca en general, i per tant, la part del pastís que li tocaria a la paleontologia també es veuria una mica més. I això es transforma en beques, en més projectes, i si hi ha més diners, baixa una mica aquesta baralla per aconseguir els fons.
1: Aquesta tensió, no? Vostè que ha estat a diferents països i que segurament ha treballat amb molts equips diferents, nota diferències entre la manera de treballar i la manera de finançar les condicions laborals d'altres països?
2: Sens dubte. Ara tenim un projecte des de fa 2 o 3 anys a l'Argentina, i a més l'Argentina des de fa 2 o 3 anys està en una crisi de molts tipus, no? Política i sobretot econòmica. Ja, allà la precarietat és molt evident, molt patent, no? Companys, professors universitaris que diuen, no, i és que jo ho he de deixar perquè realment amb el que em paguen no puc mantenir una família amb la inflació i tot, no? Llavors, sí que és veritat, per contra, que aquell país produeix molts articles i que acabes pensant, doncs, que la gent acaba fent articles i producció científica perquè li agrada molt.
1: Per la passió, per la recerca,
2: passió,
1: no?
2: Però no perquè el país inverteixi. Romania, que també hi tenim un projecte, és un país que ja és Europa, però també veus diferències amb aquí. Aquí no ens podem queixar, podem, estem, diguéssim, a la lliga del primer món, però es noten quan surts a fora que aquí estem bé, estem sempre, com deia, no? Segons el prisma en què tu miris, tot és millorable, però a vegades surts a fora i també tenim companys que fan recerca a Suïssa o a Alemanya i és molt diferent.
1: Doctor Vila, per acabar, quins consells donaria a la gent jove que vulgui estudiar geologia, paleontologia, temes afins?
2: Fa un temps els hagués dit que tinguin molta passió i que insisteixin i que batallin. Això els hi continuo dient. A més, els dic que gairebé és imprescindible que això ho tinguin, però sobretot, tal com s'han posat les coses, que treguin ja bones notes des de bon principi, des de batxillerat i després en el grau, i que es cultivin un bon expedient, perquè després, si no, trobaran la primera porta tancada, que serà tenir una beca predoctoral si volen fer la tesi.
1: Sí, perquè les notes del... O sigui, l'expedient acadèmic de secundària es va arrossegant
2: sí.
1: Bastants anys, no?
2: I en el grau has de treure molt bona nota per després aconseguir una beca. Per tant, els diria, penseu ja que el que feu ara, d'aquí 10 anys, és entrar
1: a la quina repercussió. Doctor Vila, no tenim més temps, però ha estat un plaer conèixer més de prop la seva recerca. Acomiadem aquí el doctor Vila, investigador de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. Gràcies per acceptar la nostra invitació al programa Cites de Ciències.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Ho deixem aquí fins al nou programa de Cites de Ciències de Ràdio Santa Perpètua. Us hem acompanyat Eva Jové a la direcció i presentació del programa i Xavi Nuses, al control de so. Fins aviat.

0: Xarxes. Cites de Ciències, el programa de divulgació científica de Ràdio Santa Perpètua, el 107 de la FM. Escolta'l cada divendres a les 5 de la tarda amb Eva Jové. En remissió els diumenges a les 2 i a la carta a la web de la ràdio per escoltar quan vulguis.
1: Sintonitzes Ona Villa.
2: En el nostre poble hi viu una gran comunitat de gats. Viuen en colònies repartides pels barris. Des de fa anys, Gat Urbà ha estat vetllant pel seu benestar, la seva alimentació, la seva salut i realitzant esterilitzacions per controlar el número d'habitants. Si vols col·laborar, ho pots fer de diverses maneres. Fent-te soci, demanant informació a l'Ajuntament, fer alguna aportació puntual a la guardiola que es troba al centre veterinari Àlex o ajudar en alguna tasca necessària. Una bona convivència entre els ciutadans i els nostres veïns felins ben cuidats suposen un enriquiment de la vida del nostre poble.
1: Escoltes Ona Villa 107 FM.

0: Benvinguts i benvingudes a Tota Ona, el programa on els convidats són els protagonistes. Què tal, Biel?
1: Home, doncs molt bé, tornem a ser una nova entrevista.
0: Ja
1: feia temps, eh? Doncs avui tenim una entrevista molt especial perquè amb nosaltres tenim a la Cesc Vallverdú i el Biel Pallisa del Club Patinatge Sant Ramon. Uns convidats molt, molt especials, no?
0: Exacte, els dos patinadors van quedar en tercera posició al Campionat d'Espanya de Parelles d'Artístic Júnior el 2025, que es va portar a obtenir la medalla de bronze als Campionats d'Europa Júnior, que és increïble.
1: Increïble.
0: I aquest passat mes de març es van proclamar campions de Catalunya de la categoria sènior. Vull dir, molt bé, vull dir,
1: Home, això és un èxit, sí, sí.
0: Sí, sí, i llavors doncs, al llarg de l'entrevista podrem conèixer molt més sobre ells. Per tant, podem començar ja, no?
1: Comencem ja, que tinc ganes de veure què ens diuen.
0: Som-hi.
1: Som-hi.
0: Doncs benvinguts, Biel i Cesc, què tal, com esteu?
2: Hola, molt bé, aquí,
3: sí,
2: molt
3: bé,
2: contents d'estar aquí.
0: Sí. Molt bé, havíeu estat mai en una ràdio?
2: No.
3: Jo sí.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: T'havien fet alguna entrevista?
3: Sí, vam fer una entrevista al meu poble, a Olèrdola també, això, amb la meva antiga parella, i ara pues, fa pues, un any i mig, quasi dos, que hem començat amb la parella, amb la Cesc.
0: Molt bé, que guai, molt bé, molt bé.
1: Doncs per començar l'entrevista ho volem fer cronològicament, des del principi de tot. Ens agradaria saber d'on va sorgir aquesta estima cap al patinatge, o sigui, com va començar tot, des de quina edat vau decidir començar amb el patinatge?
2: Bueno, doncs jo vaig començar a fer patinatge als 3 anys en un club. Des d'abans ja patinava com a casa, tal, però en un club als 3 anys, però vaig començar a patinar a Torrelavit. Llavors després, d'allà a Torrelavit vaig marxar a Sant Pere i vaig estar uns anys allà patinant individualment i amb xou. Fins que el club de Sant Pere va tancar i me'n vaig anar a Vilafranca i d'allà pues, va començar la parella.
1: Molt bé.
3: Jo la veritat que vaig començar bastant més tard, tipus, vaig començar com als 10 anys o alguna cosa així, i bueno, pues ara porto 8 anys patinant. Jo vaig començar a patinar perquè la meva germana patinava i de més i vaig voler-ho provar, em va agradar i pues, fins ara pues, he seguit fent patinatge.
1: Molt bé.
0: Sí. Molt bé, molt bé. I la vostra trajectòria, és a dir, tu per exemple en xou, i tu has sigut individualment o també en...
3: Jo, bueno, això portava 8 anys patinant, porto també 6 fent parella, és a dir que vaig començar només amb individual i després amb la parella va ser el que vaig pujar més.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: I en tot aquest procés, recordeu algun moment que digueu, vale, ara ja sóc en sèrio, em vull dedicar, vull, o sigui, vull arribar lluny? En algun moment vau dir, vale, ara això va en sèrio, no és cap extraescolar més, saps?
2: A veure, jo, la veritat és que sempre és algo que no m'ho he pres com un extraescolar, o sigui, sempre és com que m'ha agradat pues, intentar millorar i esforçar-me un montón, però sí que és veritat que des de que vaig començar a fer parelles, que és algo pues, una mica més complicat, algo que va més enllà,
1: clar, és
2: que,
1: això, és
2: que vaig veure que pues, havia d'anar a un campionat de Catalunya, havia d'anar a un campionat d'Espanya, havia d'anar a una Copa d'Europa, pues, a partir d'allà vaig començar a veure que, pues, pues joder, que...
0: Anava en sèrio.
1: Anava, sí, exacte, que... anava en sèrio.
0: Molt bé, molt bé.
3: Jo, la veritat que al principi era més com un extraescolar per passar el temps, per sortir una mica de lo que és la rutina de l'escola i de més, i fins quan al cap d'un any o dos de començar a patinar és quan em vaig començar a pujar els nivells i de més i em vaig començar a prendre més en sèrio.
0: Molt bé. I des de que vau començar, bueno, tu en el teu cas, que vas començar a prendre tu molt més en sèrio, vas viure tot molt més intens, vas començar com potser hi havia coses que no destacaves o no valoraves, valorar-les molt més?
3: Sí, jo en el meu cas hi havia moltes vegades que no em prenia molt en sèrio l'entreno i ara pues, és com que has d'anar a saco tot el rato per poder arribar on estem.
0: Clar, per treure el màxim profit, aprofitar-ho tot, oi?
2: Sí. Clar, sí.
0: Molt bé.
2: Sí.
0: I bueno, com heu comentat, els dos sou parella de patinatge i volem saber com va ser la primera interacció de trobar-vos, perquè clar, què us diuen? Vinga, és la teva parella, heu de patinar junts,
2: no.
0: Com va ser?
2: A veure, ell feia parella amb una altra noia i bueno, la noia va decidir que, bueno, va decidir que no volia seguir. I com que jo estava al club i pues, bueno, els dos estàvem al club i tal, pues, el meu entrenador em va escriure un dia i em va dir que si volia anar-ho a provar, que pues, els interessava que jo pues, pogués fer parella amb el Biel, no sé què. Jo al principi vaig dubtar una mica perquè no estava del tot segura si no sabia què fer, no sabia si m'agradaria, si se'm donaria bé, si no sabia molt bé què fer, però bueno, va ser a l'estiu del 2024, crec. I bueno, vam anar-ho a provar. el primer dia va ser una mica desastre.
1: Sí, va ser molt desastre.
3: Va ser una mica
1: no us coneixeu de res, només de coneguts del club, entenc.
2: Sí, sí, ens coneixem ja està, del club.
1: Vale,
2: sí,
1: vale,
2: sí,
1: si no éreu com amics d'abans, res.
2: No, ens hem conèixer del club. Vale. I, bueno, al principi era com una mica, per mi era molt complicat, perquè, clar, jo no havia fet mai parelles, és una cosa super diferent a l'individual, perquè es fan elevacions, es fan salts llançats, bueno, coses molt diferents a el que es fa a l'individual, però bueno, vam estar com uns quants entrenos provant-ho tal, el meu entrenador sembla que li va agradar i al final pues, vam decidir endavant.
0: Que guai, molt bé.
1: Joder. I clar, o sigui, vau haver de connectar com a parella, perquè clar, patinau d'estar com molt connectats. Com va ser tot aquest procés de conèixer-vos en plan, o sigui, realment fora de la pista també us havíeu de, o sigui, quedàveu, era com amistat només real a la pista o també fora?
3: Bueno, a ver, no, a ver, sí, fora de la pista ens portem bé i de més, sí que pel tema que fem molts entrenos i de més, tampoc és que estiguem fora de la pista
1: molt de temps,
3: molt de temps, però sí, tipus, ens portem bé, sí que no quedàvem gaire perquè al final ens veiem cada dia pràcticament.
1: Clar,
2: sí,
1: també,
2: sí,
1: no?
2: Sí, ens veiem cada dia.
3: Mica, també ajuda.
1: Home, no, clar.
2: Sí, sí.
0: Surt una mica també.
2: Però bueno, que jo crec que tampoc ens va costar gaire agafar confiança.
1: No, això,
2: ni
1: exacte,
2: res.
1: La confiança.
2: O sigui, al principi poder sí que era com una mica més cortante tot.
0: Home,
2: com que costava una mica, perquè pues, bueno, també les parelles

0: les coses que més m'agrada del patinatge i super content.
1: Ai, perdó.
2: No.
1: I actualment, descarteu potser en un futur dedicar-vos a l'individual o voleu continuar per allà fins que potser pues, voleu fer un canvi? Vull dir, és a dir, si en un futur voleu tornar a l'individual o voleu continuar amb la parella?
3: No, o sigui, nosaltres seguim fent individual, en plan.
1: Ah, feu les dues.
3: Sí,
1: ah,
3: jo i el Biel competim sols també, de manera individual, però en un nivell pues, més normal, en plan, no competim de manera internacional amb l'individual, sinó que aquí a Catalunya.
1: Ah, però també està bé, així també canvieu.
2: Clar,
1: no
2: és només parella, van altres coses.
0: I, bueno, pràcticament les coses de parella també entren coses d'individual i gràcies a entrenar l'individual també ens ajuda a poder millorar després a la parella.
1: Ah, molt bé.
2: I què preferiu, individual o parella?
3: Jo parella.
0: Sí, jo també parella.
2: Perquè clar, és que a l'estar a pista potser estar acompanyat és millor, no?, que estar sola.
3: A veure, a vegades és, o sigui, jo crec que s'hi ha de posar més esforç i és més complicat, però a mi m'agrada molt, jo ho disfruto molt, la veritat.
0: Sí, a veure, a mi és que la veritat que des de que vaig començar a fer parella això sempre m'ha agradat i la veritat que també ajuda molt en el tema de competicions, de que el C2, els nervis es reparteixen.
2: Exacte.
0: Sí. I una polla, o sigui, al final
2: us recolzeu entre els
3: dos. Sí, entre els dos, pues feu equip.
2: Exacte. Sí. Molt bé.
1: I al final també ens heu comentat una mica fora de càmeres que entreneu molt, els entrenaments són molt llargs. Com és tot això d'entrenos tan llargs? Perquè al final és molta disciplina, molta dedicació. Com ho gestioneu?
3: Bueno, a veure, jo personalment, que ara mateix estic fent primer de batxillerat, m'està costant una mica més aquest any el tema de gestionar els entrenos, els estudis i tot. L'any passat que estava fent quart d'ESO, pues, bueno, podia entrenar quasi tots els dies de la setmana, a caps de setmanes, entrenar quasi cada dia entrenàvem. Aquest any entrenem poder una mica menys que l'any passat, però sí que és veritat que ara que se'ns acosten campionats importants, pues, hem de pues, entrenar bastant i m'està costant perquè haig d'estudiar molt, haig d'entrenar, poder no puc fer altres coses que m'agradarien fer, però bueno, al final pues, és un sacrifici que haig de fer perquè pues, és el que em toca ja.
2: Perquè ens entenguem, o sigui, quantes hores feu a la setmana, quants dies entreneu?
3: Ara
2: aquest curs.
3: Entrenem 4 dies a la setmana, en total pues, més de 10 hores a la setmana.
2: El dia
3: segur.
2: Que són? 3 hores al dia? 2 hores?
0: 3
2: hores al dia.
0: 4 hores.
3: I els caps de setmana,
2: sí, 4. També treuen els caps de setmana.
3: Cada dissabte, sí.
1: Però clar,
3: i algun diumenge també.
1: Però ara que ho feu perquè ara s'apropa, o de ara s'apropa el campionat que teniu d'Espanya, no?
3: Sí.
1: Ho feu per això o de normal, vull dir, una setmana?
3: No, de normal entrenem unes poder 12 hores a la setmana.
0: Sí, entrenem 3 dies a la setmana més el cap de setmana, que serien 4 dies.
2: Sí. Hòstia, és que és un esport que requereix molt d'esforç, no? O sigui, no seria capaç,
1: No, jo tampoc. Però, jo baixava,
2: i clar, tot aquest esforç que dediqueu, noteu que us ha fet canviar la vostra rutina que potser teníeu abans? Per exemple, jo què sé, l'hora de sortir de festa. A l'hora de potser també, no sé, si potser el menjar heu de menjar una mica més sa, jo què sé. Tot aquest rotllo, perquè clar, costa.
0: Bueno, en el meu cas, com que ja porto bastants anys fent el que és parella i portant aquest ritme, és com que ja m'he acostumat, ja no sortia de festa perquè al final el dia següent també tenia entreno i de més, i tampoc és que m'agradés gaire sortir i de més. I després, pues, pel tema menjar, crec que és més que no influeix gaire, tipus, sí que me deixes una mica el que menges i de més, però no és que diguis de que no puc menjar això perquè
2: no és tampoc tan restrictiu.
3: No. No, tampoc ens prohibeixen menjar-nos una pizza, saps?
2: Però hi ha esports que clar, sí, no seria el cas en aquest cas.
3: No.
1: I vosaltres com gestioneu la pressió abans d'una competició important o abans d'un... Com ho gestioneu?
3: Bueno, a veure, nosaltres també tenim suport psicològic, o sigui, tenim una psicòloga al club que en plan ens ajuda i tal per poder gestionar aquestes coses, perquè en el moment en què has d'anar a un campionat així d'important, pues, és normal que hi hagi tensió, hi ha nervis, hi ha en plan ens enfadem.
2: Entre vosaltres?
0: Sí.
2: En sèrio?
3: Bueno, hi ha més tensió entre tot i pues,
2: clar, és que...
1: està tot a flor de pell.
3: Clar, és que una mica complicat. Llavors pues, sí que és veritat que pues, tenim la psicòloga que pues, ens ajuda pues, a poder-ho gestionar tot millor i bueno, també que

0: amb el que hem dit abans, que entre nosaltres pues, també pues, ens apoyem, i que si un dia un està malament pues, l'altre tira més del carro o al revés.
1: Molt bé.
2: Sí, bàsicament és això, tipus, al final si ens enfadem o no és bàsicament perquè portem tota l'atenció de que estem de campionat. Clar. No és perquè realment ens portem malament o de més, sinó és bàsicament pel moment.
0: Que tampoc ens enfadem com a tal, però poder, bueno, però no, poder no, diem algun comentari.
3: Clar, a veure, això passa.
0: Sí, algun comentari que no hauríem de dir. O...
2: Sí, que li poses les culpes als de més perquè no... Això, però...
1: Però és que és normal.
0: Però és normal, perquè sí, són sí. moltes hores junts sí. i és com una relació de parella. És que és, sí. és quasi el mateix. O sigui, és com... És com si tinguéssim un matrimoni aquí.
3: Sí. És que clar, no, clar,
0: no, clar és que passem junts. Moltes hores junts, de veritat.
3: I tot aquests processos d'estar mentalment fort i tal, heu tingut algun moment en tota aquesta etapa que us heu com rendit i heu dit és que m'està costant molt seguir?
0: Jo sí, n'he tingut uns quants. O sigui, jo ara, per exemple, ara mateix estic en un moment en què m'està costant perquè estic d'exàmens finals, ja tinc els últims exàmens, ho tinc tot acumulat, a sobre com que marxem entre setmana, marxo 3 dies que no vaig a col·le, tinc exàmens, me'ls han de canviar de dia, llavors se m'acumula tot, més els nervis del campionat, més els entrenos, llavors estic en un moment que... m'està costant una mica...
3: I com ho gestiones? És a dir, a què recorres per intentar no... saps, no caure?
0: Bueno, intento pues, anar fent poc a poc, pensant que pues, al final és com que al final tot aquest esforç pues, tindrà un benefici, tindré, pues, acabaré pues, tenint el que jo vull, el que he estat lluitant durant tota aquesta temporada, i pues, al final pues, poc a poc vaig fent.
1: Però vosaltres formeu part dels esportistes d'èlit d'Espanya? És que
3: és veritat.
1: Nosaltres coneixem a gent que, per exemple, del hockey i tal, que doncs formava part de la selecció espanyola i tenia com benefici amb el tema dels estudis, que potser a la selectivitat
3: és amb veritat, 5 això...
1: entren. Vosaltres no, formeu part?
0: No, perquè en el patinatge per poder tenir com aquest com que perquè et deixin pues, treure optatives, el de treure un 5 a la tele, has d'haver anat a un mundial.
1: Ah, vale.
3: Ai, no he anat a mundial. Hi ha mundial de patinatge, no?
0: Sí.
3: I podeu anar, o sigui, teniu...
0: Però és que és molt complicat,
3: és molt complicat,
0: eh? Complicat, sí.
1: Vale.
3: Però sou capaços d'arribar? Creieu que sou capaços?
0: Jo ara mateix...
3: Home, heu arribat a l'europeu, no?
2: Bueno, a veure...
0: Jo ara mateix...
2: Potser entrant al nou any, tipus, és el nostre primer any de sènior, potser en aquest moment no...
0: No, però
3: més endavant.
2: Però si entrenéssim i de més, jo crec que sí.
1: Clar, és que porteu molt poquet en els clar, temps, no?
0: Portem dues temporades fent parelles.
3: Sí. Clar, relativament és poc, sí.
1: I amb el tema dels estudis... com us organitzeu, com ho feu? És a dir, tu has dit, doncs anar fent poc a poquet, tal, però que teniu uns horaris establerts o com ho gestioneu, com ho feu?
0: Bueno, jo intento buscar lloc on no el tinc. O sigui, jo, a part, bueno, soc entrenadora també del Sant Josep i pues, també ja tinc una tarda que entreno, o sigui, un dia menys. Però bueno, que vaig buscant llocs per poder estudiar i al final pues, plan, no m'està anant gens malament.
1: Molt bé.
3: Home, és una gran sort. Perquè sí. Tu estudies.
2: Jo realment estic estudiant grau superior d'esports.
3: Ah, vale.
2: I doncs, clar, a veure, sí que no és tan exigent potser que un batxillerat. I doncs, no, o sigui, sí que menja temps, però no és tant com un batxillerat.
3: No és tant. Tu pots combinar millor, no?
2: Sí. I doncs, també, pues, sí que tinc més temps que potser algú que fa batxillerat o ja està. A la universitat.
3: Clar,
1: llavors cap a un futur a nivell, a nivell de treballar tens pensat dedicar-te a l'esport, oi?
2: Sí.
1: Dir, amb el patinatge o amb algun altre esport?
2: Sí, bueno, ara estic pensant de fer fisioteràpia.
1: Ah, molt bé.
3: Molt bé.
1: Molt bé, molt bé.
3: I en tot aquest procés que esteu vivint, aquest estil de vida que porteu, creieu que té una data límit o ja o no voleu pensar en quan pot acabar?
2: Jo prefereixo no pensar-ho.
3: No penseu.
0: Jo prefereixo no pensar-ho.
3: Però creieu que algun dia això haurà d'acabar o no?
0: Sí, no sé, s'ha d'anar mirant perquè també jo l'any que ve faig segon de batxillerat, llavors pues, també s'ha de veure com, com es gestiona tot això, perquè clar, segon de batxillerat, bueno, que vosaltres ja l'heu fet, suposo que...
3: Ens va costar i no fèiem 10 hores a la
1: no,
3: setmana.
1: No, ja,
0: per això que...
3: Però bueno, si tu gestiones t'ho pots treure perfectament.
0: Podéssim complicar una mica i a part que crec que ell també ha de fer pràctiques i coses, llavors poder també...
3: I per part del club us donen llibertat, és a dir, si un dia dieu, és que no puc venir a entrenar, us diuen no passa res o us fan en plan un avís com no us podeu saltar els entrenos?
2: Depenent del dia, jo crec. Tipo, ja, si és un dia d'aquests que s'acosta el campionat i de més, ja directament tu inconscientment intentes no faltar l'entreno, però si has de faltar perquè tens un examen o algú, si és un dia així molt puntual sí que pots
0: tipo, no ens diu res el nostre entrenador.
3: No. Vale. Us comprèn.
0: Sí.
2: I si no, pues es busca un altre dia. En comptes de no entrenar pues aquell dia, es busca un altre. Molt i bé. Recuperem l'hora.
1: Al final és que si teniu una constància, si un dia falles, no passa.
3: Clar, és
1: que us esteu saltant l'entreno cada dia. Saps? Vull dir, sí que ja sou conscients de l'importància. També us volíem preguntar que, gràcies doncs, al vostre talent i com deveu fer-ho i tal, al final, doncs, com hem dit al principi, doncs, heu adquirit doncs, alguns premis i heu arribat ara, comenceu amb el Campionat d'Espanya. Per vosaltres, què significa tindre tots aquests reconeixements i estan arribant tan lluny?
2: Per mi, al final, és com una recompensa per tot l'esforç que hem fet i tipo, tot el que hem treballat, tot el que hem passat de pues, moments que hem tingut pitjors i millors, i al final pues, tot té una recompensa. I crec que pues, guanyar un premi o quedar en posicions així o anar a competicions així importants, pues, al final per això estàs entrenant.
3: Clar.
1: Molt bé. Sí.
0: No, sí, o sigui, jo sento com un orgull a dins que quan, o sigui, durant el procés, és un procés que és dur i es passa malament, hi ha moments, com ha dit ell, que són bons, però també hi ha molts moments dolents que la gent només veu com veu la medalla, veu la copa i es pensa, mira que fàcil, han aconseguit una, saps? Però no és gens fàcil, hi ha moments molt durs i d'aquest passes hores entrenant una cosa i que poder no et surt, però al final és el que diu ell, que tot esforç pues, té una recompensa i al final si tu treballes, pues, ho aconsegueixes.
1: Clar, el moment de guanyar deu ser super eufòria, no? Allà, he guanyat, no? Clar, us quedem amb això.
0: Sí, en el fons, clar, en el fons no, o sigui, el que recordes primer és pues, tots aquests moments així com el que dius tu, pues, d'eufòria, d'haver que aconseguit alguna cosa.
1: Molt bé.
3: I de tots aquests premis i reconeixements que heu obtingut, hi ha algun que recordeu amb especial estima? Que digueu, aquest és que em va marcar molt.
2: Bueno, tipo, a mi em va marcar el de poder anar a una Copa d'Europa, que al final és el que més hem arribat de moment. Exacte. I és com he treballat tot això per poder arribar aquí i al final, vulguis o no, pues, és un orgull de poder fer això.
0: Sí.
3: Diríeu que el d'Europa és el que més us ha marcat,
0: sí,
3: no?
0: Sí.
3: Que heu quedat tercer?
0: Tercer
3: és d'Europa, eh? Perquè la gent no sàpiga, perquè clar, vull dir, s'ha de saber. I ara ja més reflexiu, o sigui...
1: Reflexionem.
3: Alguna cosa, però ja tant pot ser professionalment o personalment, que us hagi, el patinatge us hagi ensenyat a vosaltres?
0: A mi el patinatge sobretot m'ha ensenyat a ser constant amb tot. Tipo, molta gent a mi quan em coneix em diu, és que ets una persona que ets... tens una disciplina, tens un esforç constant. O sigui, jo no només soc disciplinada en l'esport, sinó que jo, per exemple, en els estudis també soc superdisciplinada, tinc com una constància cada dia estudiant, entrenant doncs, per a poder aconseguir coses, i la gent com quan em coneix diu, és que com pots estar tot el dia fent això, estàs, no pares, en tot el dia estem al sofà,
3: yeah.
0: Saps? És com... i això és el màxim que m'ha ensenyat el patinatge, esforçar-me per el que vull i
1: ja et sents orgullosa.
0: Sí,
3: la veritat és que sí.
1: Home, sí.
2: I bueno, jo pues, la veritat que també més o menys igual que ella, de pues, buscar el que treballes, al final també és una cosa que entra un punt de que volies començar passant-ho bé i al final has acabat treballant així per poder arribar a aquests nivells i de més, pues és això, és poder arribar a fer...
3: Home, clar.
1: Però això també està bé, que...
3: Clar,
1: o sigui,
3: total.
1: Comences poc a poc, llavors ha sigut una cosa supernatural, gens forçada, sí. I potser per això també teniu tanta estima i us agrada dedicar-vos-hi tant, perquè si al final us ho haguessin com inculcat i
3: des
1: forçat...
3: Des del principi,
1: ja,
3: clar.
1: Al final arriba un punt que canses i dius, ostres, jo aquí per estar obligat no estic, saps?
0: Clar, no, és una cosa que fem perquè ens agrada i perquè... pues, tenim aquesta passió i si és el que dius tu, si estiguéssim obligats a fer-ho al final diries, venga, adeu, perquè no puc
3: clar,
0: més
3: totalment.
1: Sí, molt bé.
3: I Ai, no, tinc una pregunta que volia dir.
1: No sé. Aquest nivell de connexió no arribem encara.
3: Bueno, sigue.
1: Vale.
3: Aquesta la volia dir.
1: No, us volíem preguntar quin és, per exemple, doncs, algun campionat o algun lloc que vulgueu arribar. El vostre somni.
0: Home, a veure, el meu somni seria anar al Mundial, òbviament. En plan, el màxim que podria arribar. Però sí que és veritat que, com hem dit, bueno, com hem dit abans, que és molt complicat, penso ara mateix, poder arribar a un Mundial, perquè és una cosa que necessites molts anys. Plan, portem només 2 anys fent parelles, doncs necessitaríem bastants més per poder arribar-hi. Però sí que és veritat que seria un objectiu que m'encantaria, però bueno, bastant sueño.
3: Perquè el Mundial s'aconsegueix que és primer d'Europa.
0: Sí.
3: Vale, llavors és primer d'Europa, primer d'Àsia, primer d'Amèrica, no?
0: Sí. Sí? Bueno, penso que sí.
3: Ah, vale, llavors després...
2: Bueno, a part d'això, suposo que també necessites una puntuació...
0: Sí, ah, vale. Una puntuació.
3: Vale, ok.
2: Sí, és com que et demanen uns mínims a part
0: de la classificació.
3: I ara m'ha vingut la pregunta, Obteniu algun benefici econòmic quan guanyeu?
2: No,
3: eh?
0: Sí, ens gastem un munt de diners per guanyar la copa i la medalla.
3: Que òbviament ja és molt, però clar.
0: Però no ens paguen
3: res, eh?
0: Res.
3: Ni al club, res.
0: No, res.
1: Bueno. I quan marxeu de viatge i això,
0: tot de la butxaca.
3: Clar, és que...
1: A vosaltres, sí. No subvenciona el club.
3: És que, ostres, és que...
0: Ni la federació ni res.
3: Clar, és que la federació hauria de... No?
0: Sí, per exemple, ara, el dimecres que vens, marxem a Màlaga al campionat d'Espanya, sí. I ens ho paguem tot nosaltres.
2: Sí.
3: Uau.
0: Bueno, i clar, lo nostre, més lo dels nostres pares, la nostra família,
3: clar, l'acompanyament,
2: més lo de l'entrenador, perquè
0: més lo de l'entrenador que li hem de pagar nosaltres.
2: Al final, hombre, al final ens està entrenant cada dia, ens està acompanyant allà a la competició.
0: L'entrenador
2: és com qualsevol esport que bàsicament,
3: clar.
2: Si t'han d'acompanyar perquè és la seva feina i de més,
3: no l'has de pagar. S'ha de pagar tot.
0: S'ha de pagar. No, però que la federació no es falta nada.
3: No. Pues a veure si ens escolta la federació.
0: A veure si li arriba.
1: Comunicado.
0: Comunicado.
3: Vale.
1: Ja l'ha tocat.
3: Sí, però... Da igual, vale.
1: Per què?
3: És que...
1: Ah, bueno, pues no. Vale, pues seré que està.
3: I... Actualment, a competiu i tal, tu has dit que tu entrenes al Sant Josep.
0: Sí.
3: I tu entrenes algun grup?
2: O no, i ara mateix estic amb el cicle que estic estudiant i la resta és per entrenar i estudiar.
3: I, per exemple, saps que a tu t'agrada, no, entrenar? Creus que de gran podria ser una possibilitat de feina o de fer alguna, quan siguis més gran, dedicar-t'hi més a aquest
0: sector? Bueno, a veure, crec que el patinatge mai ens donarà de menjar. O sigui, tu no et pots dedicar només al patinatge.
3: No, vale.
0: Poder a la llarga, quan ja tinguis una en plan, quan siguis molt més gran, poder, sí. Però sí que és veritat que si ets entrenador, doncs t'has de complementar amb algú més. O sigui, has de treballar d'altra cosa. I que jo aquest any, o sigui, és el meu primer any entrenant, i la veritat que és algo que m'agrada, o sigui, ho he disfrutat molt, és algo que m'agrada molt, perquè penso que com transmetre la meva passió com d'aquest esport a nenes que són petites, pues és com algo super bonic de veure. Entre 7 i 10.
3: Ah, són petites.
0: Sí, són petites.
3: A tu t'agradaria? T'agradaria?
2: No, a veure, jo l'any passat sí que vaig estar entrenant en un grup de nenes petites, i que és veritat que vaig haver de deixar-ho per centrar-me més en el que són els nostres entrenos i de més, perquè al final pues es necessitava, però sí, és una cosa que al final estàs ensenyant el que has après tu.
3: És que està molt bé.
2: I a més que estàs fent que la gent més petita i les petites del club i de més aprenguin a bàsicament com has après tu, i clar, crec que és una oportunitat perquè totes les nenes i de més puguin passar-s'ho bé i aprendre.
3: Totalment.
1: I que millor que la persona que t'ensenyi sigui algú que ho està vivint, clar, i sap el que és, perquè si no, ningú t'ensenya el mat. Vull dir, no,
0: no
1: connectes,
0: clar,
1: tant.
0: Sí, sí.
3: No, total, sí, sí.
1: Sí, sí. I clar, has dit tu que mai el patinatge et donarà de menjar.
0: No.
1: Vosaltres creieu que el patinatge realment té el reconeixement que mereix?
0: Jo penso que no, perquè per exemple el patinatge no és un esport olímpic. O sigui, el patinatge sobre gel sí, el patinatge sobre rodes no.
3: No.
0: I jo penso que pues, bueno, a mi m'agradaria que tant un futur ho pugui ser, perquè penso que és un esport que pues, és molt minoritari. En Catalunya poder no tant, perquè pues, no. Se sent parlar, sí, bastant, se sent de patinatge bastant, aquí a Catalunya, però sí, fora sí. De Catalunya no hi ha gairebé clubs de patinatge, poder pues, en zones més tipus Portugal, Itàlia, i d'aquí Espanya, pues, Galícia, uh-huh. I no sé quin...
2: Clar, hi ha zones que sí que és sí. Més com aquí, com per exemple Itàlia també és un lloc que es fa bastant, hi ha també molta influència, hi ha moltes parelles que són bastant bones del nivell i de més, perquè és algo que s'entrena, i hi ha zones que, com per exemple, pel que he entès i de més, a Itàlia, per exemple, si és un nen que patina i de més, estan com que t'obliguen a fer parella pel simple fet de que estan buscant de que cada vegada hi hagi més parelles, perquè és un esport que tu pots escoltar de que hi ha patinatge i de més, però justament de parelles n'hi ha poques.
3: A poc ha de ser noi i noia?
0: Sí.
3: Ah, no pot ser noia, noia, no. O noi, noi?
2: De no. Moment no.
0: De moment no.
3: I això per què no es pot fer? Quin problema creieu que pot haver-hi aquí?
0: La veritat que no sé, però sí que és veritat que pel tema de la força i tal, poder seria complicat. Sí. O sigui, seria molt complicat trobar a una, o sigui, és més fàcil trobar un noi que sigui molt fora, una noia sí. Que estigui molt clar. Fora.
2: O sigui, no significa que no es pugui fer.
0: No, sí, clar que no, que sigui possiblement hi ha alguna noia que pot aixecar-me a mi, saps? O sigui, no dic que no, però
3: vale.
0: Jo no podria aixecar a una plan, noia, no, clar. No podria jo, saps?
1: Bueno, és el que has dit tu, el tema de la força.
0: Sí, jo penso que és això, el principal.
3: Vale, vale, vale.
1: Molt bé, doncs estem arribant al final del programa ja. I
3: passa ràpid això.
1: Sí, i us volíem preguntar si ens podríeu definir la vostra trajectòria amb una paraula.
2: Constància.
3: Sí. Constància.
0: Esforç.
3: Mira.
1: Molt bé.
3: Ha quedat clar. Sí, tota l'entrevista s'ha repetit molt, sí. Aquesta constància, dedicació, sí. Esforç.
1: És que sabem com s'aconsegueixen les coses al final, aquí sempre ho diem.
3: Sí, sí, sí.
1: Quan va venir batxillerat també ho van dir.
3: Sí, sí, això. Sí. I també amb els artistes, amb tots.
1: Tothom.
3: I quin consell donaríeu a una persona que ara vulgui entrar? Petita. Una persona petita que vulgui dedicar-s'hi.
0: Pues que si de veritat ho vol, que lluiti per poder-ho aconseguir, per poder-ho fer i per poder-hi arribar.
3: Que s'hi pot arribar.
0: Que s'hi pot arribar, que no és impossible.
2: Sí, i que ho digui, perquè és que literalment al final t'ha d'agradar, perquè si no és, com hem dit abans, és molt difícil fer una cosa que no t'agrada i tenir el sacrifici de fer tants entrenos, tantes hores i de més. Si al final no t'agrada,
3: no
2: arribaràs gaire lluny.
3: Total, això està clar.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies per haver vingut.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I esperem que us hagi passat superbé. I esperem que doncs, la gent pugui connectar amb un esport, perquè no havíem portat a cap esportista.
3: No.
1: De moment. Esportistes, no,
3: no, no, no, els primers. I mira quins primers.
1: Sí. Però no marxeu, perquè ara arriba la nostra secció especial de l'expressió de la setmana.
3: O sigui que expliquem de què va, no?
1: Sí. Doncs, Biel, l'expliques de què tracta?
3: Sí, de què tracta. Doncs des d'aquí a tota ona volem fer que el català se segueixi parlant. Per tant, us proposarem una expressió catalana que ja no s'utilitzi tant. O que ja no, bàsicament, no s'utilitzi. Per tant, us direm l'expressió i heu de dir si sabeu el que vol dir. És a dir, heu de dir-nos el significat de l'expressió.
0: Vale.
3: Si no sabeu el que vol dir, ho diem nosaltres, vale?
0: Vale, vale.
3: Però en principi, si ho sabeu, molt millor. Quedeu millor.
1: Molt bé. L'expressió d'aquesta setmana és fer mans i mànigues. Sabeu què vol dir?
3: Vinga, va, penseu. Què pot ser? Fer mans i mànigues.
0: Sembla com esforçar-se, no?
3: Sí. Molt bé! L'heu clavat, la sabíeu o no? O l'heu intuït?
0: No, però hombre, no sé,
2: potser està una mica relacionat amb l'entrevista com a d'esportista.
3: Sí. Pots ho
1: hem posat. Sempre intentem com relacionar-la, clar. Perquè sí que és clar. Guai. Sí, sí, doncs és això.
3: És una frase que vol dir, bàsicament, esforçar-se molt per aconseguir alguna cosa. Per exemple, doncs, si jo dic, vaig a fer mans i mànigues per arribar a temps. Doncs com vaig a fer el possible, em vaig esforçar al màxim per poder arribar. Però clar, perquè no s'utilitza aquesta expressió, Emma?
1: Aquesta expressió ha deixat de fer-se servir bàsicament perquè estem com minimitzant el vocabulari i anant a lo senzill, com ho vaig intentar molt, vaig a fer el possible, i bàsicament per això que Minimitzem no, sí, sí. El
3: clar,
1: vocabulari.
3: I arriba un punt pues, que sí, sí. No es fa servir.
0: Sí, expert, no?
3: Expert.
0: Sí, expert. Sí, expert.
1: Però fer mans i manigues potser és com de fer això, no?
2: Sí, clar. Plan,
0: no, no, no, és com de
2: remengar-se.
0: Me voy a... Ah,
3: exacte, com que quan...
0: Em vaig a preparar, saps?
3: Exacte. Com... pues, sí, pues, de fet, té aquesta relació,
0: jo crec que...
3: Sí, sí, sí.
1: Sí,
3: sí,
1: molt bé.
0: Doncs moltes gràcies per haver vingut, esperem que us ho hagueu passat superbé. I res, que ja tocava tornar.
3: Ja tocava tornar perquè portàvem temps i jo,
0: un mes
3: teníem
0: ja
3: ganes, teníem ganes.
0: Sí, sí, sí, ho hem disfrutat molt. I sí. Res, doncs
3: bueno, que sapigueu que s'està acabant la temporada, o sigui que estigueu atents a el que anem penjant perquè se vienen cosites, se vienen cosites.
0: Sí, sí, moltes
3: cosites.
0: Molt bé, doncs aquí ha estat a tota Ona, la veu que vibra.
3: I no s'abandona, moltíssimes gràcies per escoltar-nos.
0: Ens veiem, adeu.
3: Adeu.
4: Ona Bitlles. El teu nou punt de trobada a Torrelavit es diu Cafeteria Isaacs. Vine a descobrir la nova cafeteria de Torrelavit, on podràs gaudir de bons esmorzars de forquilla, o si ho prefereixes, un bon cafè i una selecció immillorable de bones pastes dolces. Al carrer Segimon Tomeu, número 2 de Torrelavit, Cafeteria Isaacs. T'esperem. Ona Bitlles.

0: si poguessin pintar un petó, una abraçada o un relat, quins colors triarien, Mercè?
1: Ai, doncs, la veritat és que no sabem quins tons tenen les històries, Lluís, però el que tenim claríssim és que cada vegada que s'encén l'hora del conte, la nostra ment s'omple d'una paleta infinita de colors gràcies a les peripècies dels seus protagonistes.
0: Com cada setmana obrim les portes de l'hora del conte perquè tota la família, grans, petits i amics, us endinseu a un univers ple de màgia i il·lusió.
1: Però atents, eh? Perquè avui el menú ve complet. També rescatarem del passat una paraula ben especial, d'aquelles que ja gairebé no es diuen, perquè la pugueu adoptar i fer servir a partir d'ara.
0: A més, volem encomanar-vos el cuc de la lectura. Per això us proposem un llibre pels avis. Bueno, per tota la família, però especialment pels avis. És ideal per aquells moments de calma a casa, l'excusa perfecta per tapar-se amb la manta al sofà amb qui vulgueu i viatjar cap a nous horitzons full rere full.
1: I per tancar el cercle, viatjarem a través de les melodies, perquè, ai, la música, què seria de nosaltres i de les nostres vides sense ella?
0: Tindrem música, Mercè, no pateixis.
1: Avui el viatge serà apassionant amb tres relats magnífics: el peix parlador, la princesa de Xeixars i la margarideta i la princesa de sal.
0: Sense esperar ni un segon més, girem la clau de la imaginació. Fullegem el nostre gran llibre secret de l'hora del conte, ens aturem exactament a la pàgina 576 i la primera aventura diu a la pàgina 576, doncs mira, una història que fa olor de mar, de sal i de misteri. Us imagineu anar a pescar un dia tranquil·lament i que de cop un peix tregui el cap de l'aigua, us miri fixament als ulls i us comenci a parlar?
1: Ui, jo crec que faria un bon bot i cauria de la barca, Lluís, perquè els peixos neden, fan bombolles, obren i tanquen la boca, però parlar?
0: Vinga, va, doncs el protagonista d'aquest relat té moltes coses a dir i el que ens explica us deixarà ben bocabadats.
1: Així doncs, obriu bé les orelles, que l'aigua del mar ja ens mulla els peus. Arriba a l'hora del conte el peix parlador.

0: Vet aquí que hi havia un honrat pescador que vivia en una casa molt vella, tan vella que l'aigua i el vent hi entraven per les escletxes de les parets. A més de ser pobre, també havia de suportar una dona rondinaire, egoista i ambiciosa. I un dia, en treure la xarxa del mar, va trobar-se amb un peix platejat i d'aletes daurades que li deia:
1: "Sisplau, torna'm al mar. Sóc un príncep encantat i només podré tornar a tenir el meu cos d'home quan algú em demani un desig que jo no pugui complir."
0: El bon pescador va fer el que li demanava i un cop va arribar a casa seva li va explicar a la seva muller el que li havia succeït.
2: "Mira que n'ets de ruc. Torna ara mateix al mar i demana aquest peix encantat una caseta blanca amb un bell jardí."
0: Així ho va fer el pescador, i quan el peix va escoltar el que el pescador li demanava, li va dir:
1: "Torna cap a casa teva i veuràs el teu desig fet realitat."
0: I efectivament, en lloc de la miserable cabana en la que vivia, es va trobar amb una preciosa caseta blanca amb jardí, i es va dir satisfet:
3: "Ara la meva muller estarà satisfeta, em deixarà en pau i podré ser feliç."
0: La muller del pescador, que era molt ambiciosa, va començar a malviure, pensant que en lloc d'aquella caseta li hauria pogut demanar una casa més gran. Així doncs, un bon dia va dir al seu marit:
2: "Apa, vés-te'n altra vegada al mar, crida el peix i digue-li que vull una casa de dos pisos, gran i ben moblada."
0: A contracor, i per no barallar-se amb la seva muller, el pescador se'n va anar a la vora del mar i va cridar el peix platejat. Molt avergonyit, li va dir els desitjos de la seva esposa:
1: "Vés-te'n a casa i trobaràs el que desitges."
0: Naturalment, la casa s'havia convertit en un magnífic edifici de dos pisos.
2: "Si en sóc de beneita, fes el favor d'anar altra vegada al mar, crida el peix i li demanes un palau sumptuós i ple de criats."
0: El bon pescador va intentar convèncer-la del contrari, però va haver de cedir i finalment se'n va anar a veure el peix.
3: "No saps el greu que em sap de tornar-te a molestar, però la meva muller desitja un palau amb criats."
1: "Torna a casa i el trobaràs."
0: I l'edifici de dos pisos s'havia convertit en un palau luxós. Criats de tota mena ben guarnits saludaven el pescador i la seva esposa, que per fi era feliç. La felicitat d'aquella dona tan poc assenyada no va durar gaire. Així és que al cap de poc temps va començar novament a rondinar i a dir al seu marit:
2: "Ben pensat, no és pas això el que jo desitjava. És ben cert que jo mano el meu palau i que els criats em saluden i em tracten bé, però jo vull que m'honori tota la ciutat. Vés a la vora del mar i digue-li a aquest peix encantat que vull que em faci reina i que tu et faci rei."
0: El pescador va intentar fer-li entendre que allò era un disbarat, però amb aquella mena de bruixa no hi havia qui pogués discutir. Així doncs, una vegada més, va haver d'anar a trobar el peix encantat.
3: "Príncep peix, vine, sisplau. La meva esposa m'ha manat que et demani encara més coses."
0: I es varen fer unes onades molt altes i al capdamunt de la més alta va sortir el cap del peix platejat.
1: "Ja tornes a ser aquí? Encara no t'he donat prou coses?"
0: L'home avergonyit li va explicar les exigències de la seva esposa. Aleshores, es va sentir un tro fortíssim i el peix, fent un gran salt, va anar a parar a dins de la barca amb la que el pescador havia anat a buscar-lo. En aquell moment,

0: perquè el cavaller d'aquesta història, en Jofre de Trencafort, és una mica especial.
1: I tant. No li agrada pas gens lluitar. Ni entén per què ha de matar dracs, pobres bestioles. I a sobre li fa una por terrible a la foscor. Però resulta que la princesa Margalida ha obert una porta prohibida de la muralla i s'ha escapat de palau.
0: Al pobre Jofre no li quedarà més remei que armar-se de valor, agafar el cavall i endinsar-se en un bosc fosc i misteriós on l'espera una sorpresa que no s'imagina gens ni mica.
1: Doncs prepareu-vos per somiar amb el segon conte d'avui, La princesa de Xaxars.

0: Temps era temps, un noble cavaller va arribar a la vila de Castellfolit de Xeixars. Damunt del seu cavall, en Jofre de Trencafort, va fer entrada per la porta oest de la muralla i va anar de dret al castell, on la reina i el rei l'esperaven impacients.
1: T'hem fet cridar perquè la nostra filla, la princesa Margalida, es troba en perill. Ahir de matinada es va escapar per la porta est de la ciutat i encara no ha tornat.
0: Li explicà preocupat sa majestat el rei.
2: Aquesta porta sempre ha estat tancada i barrada. Ningú sap què hi ha al darrere. La nostra filla em va trobar la clau i tot i saber que estava prohibit, la va obrir i se'n va anar. Estem desesperats, l'has de salvar.
0: Va exclamar la reina Elisenda. Armant-se de valor i procurant dissimular la seva por, el jove de Trencafort va sospirar i es va resignar a la seva sort. I ja se sap, això és el que li toca de fer a un cavaller.
1: Mostreu-me el camí i aniré a cercar la vostra filla tot seguit.
0: La comitiva reial el va acompanyar fins a tocar de la muralla. Li va donar un serró amb menjar per a un parell de dies i es va acomiadar d'ell. Darrere la porta l'esperava un bosc frondós que, a primera vista, semblava molt normal.
1: Colla, princesa, ja em diràs què hi fa en un bosc com aquest, la molt bleda. Deu estar morta de por, esperant que algú la rescati.
0: Va remugar quan no el sentia ningú. El sol començava a pondre's i no podia tornar amb les mans buides. Hauria de fer-hi nit i no sabia pas on acampar. N'estava tip de ser sempre el valent dels contes. No li agradava gens lluitar ni matar dracs, pobres bestioles. No suportava haver de salvar princeses, finolis i enamoradisses. A més, li feia por la foscor i no era gens forçut. En un tres i no res es va fer de nit. Enmig de la foscor es va aturar i va encendre foc amb quatre branquillons que va trobar. Aquella nit va dormir ben poc. El van despertar tots els sorolls del món. El cant d'un grill, els crits d'una òliba, les corredisses d'algun ratolí de bosc entre la fullarasca seca.
3: Bon dia!
0: El va sorprendre de sobte una veu de dona. Mig endormiscat, es va seure de cop. La llum del dia li feia mal als ulls i se'ls va fregar amb força, tot fent un badall. Atabalat per l'inesperada visita, es va pentinar els cabells amb els dits i es va arreglar les vestidures.
3: Bon dia! Qui ets tu? I què hi fas aquí?
0: Va tornar a dir la noia mig enriolada.
1: Bon dia tingui, senyora. Soc Jofre de Trencafort per servir-la.
0: Va respondre ell amb els ulls a mig obrir.
3: Ui, si tenim tot un cavall aquí!
0: Va dir ella fent una còmica reverència i va esclatar a riure. Quan va poder obrir els ulls del tot, se la va mirar de fit a fit. Per la roba que vestia, devia ser filla d'algun mas dels voltants, una mica ximpleta i maleducada, i reia com si li faltés un bull. Molest per la seva presència, li va dedicar una ganyota de menyspreu mentre buscava alguna cosa per esmorzar el seu serró.
1: Miri, tinc feina, senyoreta, que he vingut a salvar una princesa jo.
3: Doncs ja te'n pots tornar, que em sé cuidar tota sola. He vingut a salvar una princesa, he vingut a salvar una princesa. Però què s'ha cregut aquest?
0: En Jofre de Trencafort no es creia el que estava veient. Contrariat, es va aixecar per contestar-li des de la mateixa alçada.
1: Una princesa? Tu? Au, va, l'has

0: princeses són fines i educades, porten uns vestits preciosos i sempre van netes i ben pentinades. Més aviat sembles un mosso de la granja, amb aquests pantalons mig estripats i els cabells curts i escabellats.
1: Margalida va aixecar el cap i va exclamar mirant en l'aire.
2: I tu què? Creus que m'havies d'enviar un cavaller ara? No has entès res.
3: I què volies? És la primera vegada que algú s'escapa d'un dels meus contes. Bé, hi havia de fer alguna cosa.
0: Amb qui parles? Amb un fantasma?
2: Un fantasma, diu. Parlo amb qui t'ha fet venir. Amb la mà que tot ho escriu. Jo sóc Margalida de Xaxars, la princesa que has vingut a buscar. M'he escapat del conte perquè ja n'estava farta.
0: Del conte, dius?
3: Sí, aquesta senyoreta desvergonyida s'ha escapat d'un dels meus contes. Primer, la noia volia els cabells curts i els hi vaig tallar. Després, es veu que els vestits no li agradaven, que volia d'uns pantalons com els del seu pare. I finalment, la gota que va vessar el got, la senyoreta volia una espasa. On vas a parar? Si no em porten d'espasa les princeses, ni tampoc pantalons. Ja n'hi ha prou, que els contes els escric jo i no ella.
1: De sobte, el jove de Trencafort ho va entendre tot.
0: Així ets tu qui em fa sortir a lluitar cada dos per tres. Ja està bé, Però que no ho veus que no m'agrada? Que a mi els dracs i els monstres em fan por? Jo preferiria ser músic o pastor. Segur que seria molt més feliç.
3: Uf, tu també! Sabeu què us dic? Que millor que l'acabeu vosaltres mateixos, aquest conte. Així no es pot treballar.
1: Es va queixar la mà que tot ho escriu. I és el que va fer. A partir d'aquell dia, l'escriurien ells mateixos la seva història i serien lliures de ser, de vestir i de viure com els plegués. Ningú els podria obligar a enamorar-se ni a casar-se, com passa amb molts cavallers i princeses al final dels contes. La Margalida de Xaxars i en Jofre de Trencafort serien grans amics per sempre més. Van decidir tornar cap a casa i explicar-ho a tothom.
0: Té, si la vols, aquí tens la meva espasa. De veritat que no t'agraden els vestits? Tan bonics que els trobo jo.
2: Si els vols, te'ls regalo tots. A l'armari ni tinc una pila.
0: Els nois no em porten de vestits.
2: Ah, no? I qui ho diu, això?
4: I arribem a l'últim conte d'avui, Lluís. Un dels grans clàssics de tota la vida. Una història que ens fa una pregunta molt important. Fins a quin punt estimeu el vostre pare o la vostra mare? Com el pa? Com el vi? O com la sal?
5: Per culpa d'aquesta resposta, un rei una mica caparrut es va enfadar tant amb la seva filla petita, la Margarideta, que la va fer fora del palau. Ell es pensava que la sal no valia res. Pobret, no sabia pas la lliçó que estava a punt de rebre.
4: Doncs sí, perquè la Margarideta, vestida de pastora d'oques i amagant les seves teles de seda, viurà mil aventures. Trobarà l'amor i prepararà un banquet de noces, molt però que molt especial. Un banquet on no hi haurà ni un sol gra de sal.
5: Acompanyeu-nos a descobrir com acaba aquesta preciosa història tradicional. Tanquem els contes d'avui amb la Margarideta i la princesa de sal.

0: Vet aquí un racó de món on tenia nas tothom. Hi havia un rei que tenia tres filles molt bones i molt gallardes. Un dia el rei va tenir curiositat per saber fins a quin punt l'estimaven. Va cridar la gran i li va preguntar:
1: "Digues, filla meva, la més gran, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com el pa."
0: I el pare li va contestar:
1: "Si em vols com el pa, queda tan sa."
0: Després va cridar la segona i li preguntar:
1: "Digues, filla meva, la mitjana, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com el vi."
1: "Si m'estimes com el vi, queda't aquí."
0: I per últim cridà la tercera i, com a les altres, li va preguntar:
1: "Digues, filla meva, la més petita, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com la sal."
0: La resposta de la minyona disgustà el pare, que la va treure de casa dient:
1: "Si m'estimes com la sal, vés-te'n del meu casal."
0: La pobra noia, tota adolorida perquè el pare l'havia treta de casa, es posà un vestit tot esparracat i se'n va anar camps a través a buscar feina. Camina que caminaràs, la filla petita del rei, que es deia Margarideta, va arribar a una casa de gent molt rica que tenien moltes oques i va demanar si la volien llogar per portar i guardar les oques. La mestressa li va dir que no, però l'hereu, que la va veure, la va trobar molt agradable i delicada i va dir a la seva mare que se la quedés. L'endemà la van enviar a pasturar les oques vora d'un riu. Quan va ser allà, la princesa va treure de sota la roba esparracada una pinta tota d'or i es va pentinar enmirallant-se a l'aigua del riu. Les oques van quedar totes embadalides mirant-se-la i no van menjar ni un bri d'herba. Quan de vespre van tornar les oques a casa, la mestressa va preguntar si estaven satisfetes de la nova pastora i li van contestar:
3: Ah! D'herbetes no hem menjades, però hem vist molt rica dama."
0: I la mestressa no va pas entendre el que les oques li volien dir. L'endemà i l'altre endemà encara va passar tot el mateix. La princesa es va pentinar, les oques embadalides no van menjar res, i quan la mestressa va preguntar què tal, van contestar com el primer dia. La mestressa, enfurida, volia treure la pastora, però l'hereu no es trobava bé i va demanar a la seva mare que la pastora li portés una tassa d'herbes. Quan la Margalida li va dur les herbes, el noi li va preguntar:
4: "De quina casa ets, filla, tu?"
2: "Sóc d'una casa molt pobra. Per què m'ho pregunteu?"
4: "Veig, per la finor de les teves mans, que no ets pas pastora."
2: "Totes les meves germanes guarden bestiar com jo."
4: "No, no et puc creure. Per un estri del teu vestit esparracat i vist que a sota portes un vestit brodar d'or, que no és pas d'una pastora."
0: La Margarida es va veure descoberta i va confessar al noi la veritat de qui era. L'hereu i la Margarideta s'agradaven i van decidir casar-se. El dia de les noces van fer un gran dinar, al qual van convidar tota la gent més noble de la contrada. També hi van convidar el pare de la núvia, el rei. Quan la princesa va saber que el seu pare hi aniria, va demanar de cuinar ella mateixa el dinar del seu pare. Va procurar que fos el més exquisit de tots, però no hi va posar sal. Després de l'àpat, la Margarideta va preguntar al rei:
2: "Senyor rei, us ha agradat el dinar?"
1: "Hauria estat molt excel·lent si no s'haguessin oblidat de posar-hi sal. Més m'hauria estimat menjar sense pa ni vi que sense sal."
2: "Recordeu, majestat, que fa temps vareu treure de casa una vostra filla perquè va dir que us estimava com la sal?"
0: Li va recordar a la Margarida. El rei reconegué el seu error. Llavors es va adonar que la núvia era la seva filla petita que tant havia enyorat. Es van abraçar amb gran alegria. I no sé què més va passar, perquè jo allí els vaig deixar i d'aquí me'n vaig venir per poder-vos explicar, perquè si no hagués vingut no ho hauríeu sabut.
5: Doncs doncs anem cap a la paraula perduda de la setmana, Lluís. I avui porto una paraula que no la sabia.
6: No, ja es restranya en tu, eh?
5: Sí. Vam anar a visitar la casa museu del poeta Jacint Verdaguer a Folgueroles. Una visita totalment recomanable. Doncs, tornant a la paraula, quan estàvem a la cuina, la noia que ens feia de guia, per cert, excel·lent, assenyala una cadena que sortia de la xemeneia de la llar de foc i ens diu: "Això és el clamàstec." Ui, es referia a la cadena que subjectava l'olla, o bé la caldera, per sobre de les brases. No sé si continua utilitzant-se aquest sistema de subjecció de l'olla en algun lloc. De fet, jo ho havia vist únicament en pel·lícules, però ignorava el nom de la cadena.
6: Els clemàstecs eren fets de ferro forjat. Es penjaven d'una estaca de ferro dins de la xemeneia al moment de construir la casa. Es consideraven com una part essencial de la llar. A més de coure el menjar de les persones, servien per a fer calderades de menjar per al bestiar i per escalfar aigua per a altres usos. La mida dels clemàstecs també indicava la importància de la casa. Si només hi podia penjar una olla, significava que la casa era pobra. I si se'n podien penjar dos o tres, representava que la casa gaudia de més abundància.
5: Ah, perdona, Lluís, tu la coneixies, aquesta paraula?
6: Com clemàstec, no. La coneixia com el ferro que penja l'olla.
5: Com la seva definició.
6: Exacte, jo l'havia vist a la casa d'uns pallessos, família nostra.
5: Clar.
6: Però era el ferro que penjava l'olla.
5: Ja, que no hi havíem posat nom, exacte.
6: No, vinga.
5: Doncs mira, ja sabem una cosa més.
6: Anem cap a la biblioteca.
5: Exacte.

0: us presentem un llibre que el dedicarem a tots els avis i nets, i en especial a tu, Lluís, i a la teva neta Clara.
1: Hombre!
0: Aquest llibre ens explica una història plena de sensibilitat, d'afecte i tendresa, optimisme, sobre els avis i els nets. En aquest cas, un avi i una neta. El conte es diu "El meu avi és un campió", i òbviament m'agradaria que ens en parlessis tu una miqueta, Lluís.
1: Et parlaré. Sí, sí que som uns campions, els avis.
0: Doncs
1: la meva neta sempre em diu, quan es trenca una cosa, diu: l'avi ho arregla, l'avi arregla.
0: Ens coneixen.
1: Ai, vinga, només una mica com sempre, explicaré.
0: Sí.
1: Per la nena, el seu avi és un campió, tot i que no té gaires copes ni medalles. És un campió arreglant coses, és un campió en fer-la riure, és un campió en trobar formes estranyes als núvols. Només diu una cosa que la neta fa millor que l'avi: trobar les ulleres quan l'avi les perd. Ai, penso que els nets no ens valoren per la quantitat de copes que puguem tenir, oi, Mercè?
0: I tant que no. Tenen molt clar com som i què fem, i per això ens estimen tant. I nosaltres els estimem tant a ells.
1: I tant.
0: Per tal que pugueu conèixer aquesta història tan entranyable, us recomanem el conte "El meu avi és un campió", de Ingrid Godon i Carl Norack. És editat per Editorial Símbol Editors, i el recomanem per a totes les edats, des de ben petitons fins a aquests avis tan estupendos que tenim.
1: Doncs vinga, aneu a la vostra biblioteca, o bé, li dieu amb els vostres avis que comprin el compte.
0: Exacte.
1: I tal com us havíem promès al principi del programa, no podem acomiadar-nos sense el nostre ingredient secret. Quin és? Allò que omple tot de sentit: la música.
0: I sí, avui us portem una cançó preciosa d'un musical que ens va fer somiar a tots l'any 2016, creat per Manu Guix i l'Àngel Llàcer, i acompanyats en aquesta ocasió per les veus del grup Macedònia. Ens conviden a viatjar fins a l'asteroide B612 de la mà d'un personatge inoblidable. Qui és? El Petit Príncep.
1: Una cançó preciosa.
0: Oh.
1: Vinga, gaudiu molt d'aquesta melodia, tanqueu els ulls i recordeu que allò que és essencial només és visible als ulls del cor.
0: Sí, senyor. I nosaltres marxem per avui, però ens retrobem la setmana vinent amb moltes més històries i molta més màgia. Recordeu, poseu-li molts colors a la vida i de la vostra setmana
1: sigui com un conte d'allò més bonic.

0: Diuen que un lloc on el cel besava la terra i els núvols eren de cotó de sucre...
1: En aquells temps on el vent xiulava secrets i els camins es movien per portar-te a l'aventura...
0: Quan les granotes encara portaven corona i els nans vivien sota els bolets...
1: Fa tant de temps que fins i tot els avis dels nostres avis eren petits.
0: Podrien començar de mil maneres diferents, però la que més ens agrada és dir-vos benvinguts i benvingudes al nostre refugi de paraules.
1: Benvinguts a l'hora del conte.
0: Hola, Mercè.
1: Hola, Lluís. Quina alegria tornar a ser aquí.
0: Doncs sí, una setmana més. Obrim el nostre espai de somnis per compartir-los amb tots vosaltres, tant si ens escolteu des del sofà de casa, des del cotxe o fins i tot fent deures. Volem que us deixeu portar per la imaginació.
1: Avui també rescatarem del nostre bagul una paraula d'aquelles que ja gairebé no es diuen perquè torni a sonar ben fort a les vostres converses.
0: I com sempre farem una excursió per la nostra biblioteca particular per trobar el llibre perfecte, aquell que t'atrapa des de la primera pàgina i no et deixa marxar fins al final.
1: Així que prepareu-vos i apugeu una mica al volum de la ràdio. Poseu-vos còmodes, que la màgia ja vola per l'aire. Obrim avui el nostre gran llibre de contes per una pàgina plena de misteri. És la pàgina 575.
0: Mercè, què diries si et dic que les bruixes s'amaguen a prop d'on som? És a dir, aquí, als boscos de prop de Torrelavit, i que estan esperant que la lluna sigui rodona com un cistell.
1: Doncs diuen que sí, Lluís, diuen que sota els roures vells del Penedès, les bruixes Malaia i Aris coneixen secrets que els humans hem oblidat. Però també diuen que fins i tot les bruixes més poderoses necessiten ajuda de tant en tant.
0: I qui podria ajudar unes bruixes que coneixen el vent i les arrels? Doncs algú amb el cor tan net que no sap què és la por. La petita Clara.
1: Doncs la petita Clara és una nena de només 2 anys que, seguint una papallona nocturna, entra en una clariana on la terra està trista i les vinyes s'estan morint de set.
0: És una història on les espurnes daurades ballen i on una simple rialla infantil pot ser més poderosa que qualsevol conjur o que la pluja més intensa.
1: Una llegenda de màgia, puresa i flors que neixen en plena nit. Escoltem, el secret de les bruixes i el somriure de la Clara.

0: Molt abans que el Penedès fos conegut pel seu vi, el bosc de Torrelavit amagava el cercle de la Lluna de Plata. Allà, sota l'ombra dels vells roures, les bruixes de la terra, aquelles que coneixen els secrets de cada arrel, treballaven en silenci. Però la llegenda diu que el seu poder no té força, sinó es troba amb la puresa d'una ànima que encara no sap el que és la malícia. Un vespre de març, quan la lluna era rodona com un cistell, una nena petita va entrar al bosc seguint el vol d'una papallona nocturna. Era la Clara. Al més profund del bosc, a una clariana, les bruixes, la Malaia i l'Aris, són al voltant d'una gran soca de vinya que sembla tenir vida pròpia. La Clara camina a poc, fascinada per les espurnes daurades que floten a l'aire.
1: L'equilibri s'ha trencat, Aris. La vinya està trista. Si la terra no torna a cantar, la collita serà amarga per a tots.
2: Les pluges han oblidat aquestes valls. Si no busquem una solució, els ceps s'adormiran per sempre.
0: De sobte, senten unes petites passes sobre les fulles seques. La Clara apareix entre els arbustos, assenyalant les espurnes amb un ditet i rient amb moltes ganes.
1: Qui trenca el silenci dels qui coneixen el vent? Surt, criatura, que la màgia és perillosa per als ulls inexperts.
0: Però la Clara no té por i s'acosta a la foguera sense fum. S'asseu a terra i comença a picar de mans molt contenta.
2: Llum, llum! Malaia, mira, és una nena i no ens té por. Té el cor tan net que la nostra màgia, en lloc de fer-li mal, li balla al voltant com si fos una joguina.
0: Malaia, la bruixa gran, s'acosta lentament cap a la nena i la mira de dalt a baix amb molta curiositat.
1: Com ets que ets aquí, petita? Aquest lloc no és per a mortals, i menys de nit.
0: La Clara li agafa el dit a la bruixa i amb un somriure diu...
2: Feliç, feliç!
1: Feliç. Fa segles que no sentia aquesta paraula sense que anés acompanyada de por o desig.
2: Malaia, mira, els ceps estan brotant.
1: Cert! L'alegria de la Clara és el que li faltava a la terra. La rialla d'aquesta nena és la pluja que les arrels esperaven.
2: La seva puresa ha despertat la saba de la vinya. Mira la soca!
0: La soca de la vinya, que abans semblava seca, comença a desprendre una llum càlida i verda, i de les seves branques comencen a brotar fulles noves a una velocitat increïble. El bosc s'omple de flors que floreixen en plena nit.
1: Clara, avui ens has salvat. Has fet que la terra torni a creure en ella mateixa. Ets la guardiana de les vinyes i la protectora de les nostres nits.
0: La Clara s'apropa a la bruixa i amb una gran abraçada es queda adormida amb un somriure.
3: Mama... Papa.
0: Quan el sol va començar a sortir per darrere del Penedès, els pares de la Clara la van trobar dormida al peu d'una vinya centenària, envoltada de flors que mai abans havien vist en aquella zona. La petita va despertar com si res hagués passat, però des d'aquell dia, el celler de la seva família va produir el vi més dolç i apreciat de tota la comarca. Diuen que cada vegada que la Clara fa anys, si escoltes amb atenció a prop de les vinyes en una nit de lluna plena, pots sentir com les bruixes del Penedès xiulen una cançó de bressol per ella, celebrant que, gràcies a una nena de 2 anys, el bosc mai va perdre la seva màgia. Mercè, tu creus que per ser una princesa de debò s'ha de tenir la pell, com ho diria, molt i molt fina?
2: Home, a veure, Lluís, segons el rei de la nostra història d'avui, no n'hi ha prou amb ser bonica i educada. Ell busca la sang blava, més pura del món per al seu fill.
0: Doncs el pobre príncep ha fet la volta al món buscant-la i ha tornat ben decebut. Que si una era neta d'una cambrera, que si l'altre tenia les mans esperats... Ui, quin fàstic. Semblava que no es casaria mai.
2: En plena tempesta, una donzella xopa de dalt a baix que diu ser la princesa de Sostrom es presenta al castell del rei. El príncep s'enamora a l'acte, però el rei... Ai, el rei, no les té totes. Com es pot saber si diu la veritat?
0: Ens voleu acompanyar en aquest viatge reial per descobrir el final del conte? Doncs escoltem la princesa i el pèsol.

0: Vet aquí que una vegada hi havia un rei que, amb posat d'home molt preocupat, es passejava amb el seu fill amunt i avall dels passadissos i les grans sales del palau. Voleu saber per què estava tan preocupat aquell rei? Doncs perquè no trobava una princesa prou digna per al seu fill.
1: Ja ho sé que de noies boniques, ben educades i bones n'hi ha moltes al nostre regne i als regnes veïns.
2: I doncs, per què us preocupeu, pare?
1: Em preocupa saber que el llinatge de la majoria de les princeses no és del tot noble. Que no són prou riques per tu, vull dir. A la nostra família sempre ens hem casat amb princeses del més alt llinatge, sense ni una gota de sang que no hagi estat sang de reis.
2: Si el problema és aquest, demà mateix sortiré a recórrer els regnes veïns i trobaré la princesa que desitgeu per a mi.
0: Vet aquí la raó per la qual ara trobem el príncep cavalcant el seu cavall de crinera daurada durant el peregrinatge que va emprendre per cercar una princesa que li fes el pes. A ell i també al seu pare, el rei. No va trigar a arribar al regne veí de Silvània, on va tenir la primera decepció en comprovar que, de sang del tot blava, no hi havia pas massa i que el seu pare potser tenia motius per preocupar-se. La princesa de Silvània era una noia de posat tristoi i cara pàl·lida que els seus pares volien casar sense saber amb qui.
3: Altesa, oi que ens fareu l'honor de quedar-vos uns quants dies amb nosaltres?
2: Digueu, majestat, la vostra filla és una autèntica princesa de sang reial?
3: Home, pràcticament es pot dir que sí. Llevat de la seva àvia, que era cambrera de la reina, tota la seva família és de sang molt noble.
0: El príncep va dissimular la seva decepció i amb una excusa va sortir de Silvània. Ell no es podia casar amb la neta d'una cambrera. A Bastònia i a Cremània, el jove príncep va tenir noves decepcions. Les princeses d'aquells regnes eren, certament, noies molt boniques. Però com que la seva família no havia estat tan exigent en allò de la noblesa de la sang, no va poder triar la de Bastònia perquè tenia les mans molt aspres i va haver d'oblidar la de Cremània perquè en una ocasió s'havia enamorat d'un noi pobre. Més de 6 mesos va estar fent voltes i més voltes per aquests mons de Déu sense trobar l'esposa que li convenia. Unes vegades perquè es tractava de falses princeses i d'altres perquè eren noies no gens maques. Cansat i decebut, el nostre príncep va emprendre el camí de tornada, tot pensant que si el destí no ajudava una mica, no es podria casar mai. Aquell fracàs va entristir el príncep, i com és natural, també va entristir els seus pares, que començaven a fer-se vells i veien com passaven els anys sense que el seu fill es casés.
4: I si no filéssim tan prim, al cap i a la fi, per a una noia bonica i com cal, quina importància pot tenir que algú de la seva família no hagi estat de sang noble?
1: I tant que en té d'importància! La nostra dinastia té una tradició de segles i no serem pas nosaltres els qui la trenquin.
4: A mi em sembla que si no afluixes, la teva admirada dinastia s'acabarà amb el nostre fill.
0: El rei va callar. No era ruc i sabia que la seva esposa tenia raó. Però també sabia que mai no tindria el coratge de trencar les normes de la casa reial. I va arribar un hivern molt dur. Les bufades de vent inclinaven els arbres i no parava mai de ploure. Eren dies foscos, freds i humits que feien créixer la tristesa del príncep, desitjós de gaudir de la companyia d'una bona esposa. I vet aquí que quan el jove badallava davant un llibre de poemes que ja no desvetllaven el seu esperit com abans, i quan el so monòton de la pluja sobre la vidriera del pavelló de caça li feia venir una son irresistible, uns trucs apressats el van despertar.

0: Entreu!
1: Però en obrir-se la porta, el jove va creure que tenia una visió, la qual, certament, no tenia pas l'aspecte d'un criat. Era una preciosa donzella vestida amb molta elegància, però, és clar, xopa de cap a peus.
2: Perdoneu la molèstia. El meu carruatge ha bolcat, el cotxer ha pres mal i la meva dama de companyia ha tingut un cobriment de cor. Jo he sortit a buscar ajuda i m'he perdut en la tempesta.
1: Els seus cabells daurats, que la mullena feia resplendir, emmarcaven una carona on uns ulls bellíssims miraven espurgurits el príncep, el qual, de cop i volta, va tenir la certesa que s'havia enamorat.
0: Entreu, si us plau, i digueu-me qui sou.
2: Sóc la princesa de Sustrom, cavaller.
0: Aquesta és la dona que vull per esposa. Ha estat la mateixa providència qui l'ha portada a casa i no la deixaré escapar per res del món.
3: Calma't, noi, calma't. Ha dit que era la princesa de Sustrom? És un nom que no em sona.
1: El rei va manar que els servents de la princesa fossin ben atesos i quan tothom estigui allotjat, la família reial i la nouvinguda es van reunir al menjador per sopar en bona harmonia.
2: Heu estat molt amable, majestat.
3: El nostre deure era acollir-vos. Per cert, cap on cau el vostre país? És lluny, Sustrom? He de confessar que mai no n'havia sentit a parlar.
1: La princesa va respondre totes les preguntes del rei, mentre el príncep la mirava embadalit. El minyó, amb la forquilla a la mà, no havia tastat el menjar. Coses d'enamorats. La reina, més pràctica, havia estat rumiant com podria esbrinar si aquella noia era o no una princesa reial. Havent sopat, la reina va pregar a la princesa de Sustrom que restés a palau.
4: Seria una imprudència que sortíssiu amb el mal temps que fa. Val més que passeu la nit a palau i demà ja veurem què cal fer.
1: La reina en persona es va preocupar d'arreglar la cambra de la princesa. Sense que ningú sabés, va agafar un pèsol de la cuina i el va posar sota el matalàs. Va fer-hi posar 20 matalassos més i 20 edredons de ploma d'oca.
4: A veure què passa.
1: La nit va passar. El nou dia va despertar la gent sota un cel sense cap núvol. El príncep, que havia passat la nit neguitós, ja es passejava amunt i avall del gran saló de palau, esperant veure de nou la seva estimada princesa. Però va ser la reina la primera a anar-la a trobar per donar-li el bon dia.
4: Bon dia. Com heu passat la nit, estimada?
2: Em sap molt greu dir-vos, però no he pogut dormir tota la nit. No he pogut saber què era, però un objecte dur m'ha martiritzat fins ara. Estic tota jo plena de blaus. Mai de la vida no m'havia passat una cosa semblant.
1: La reina escoltava satisfeta. Era ben clar que només una princesa reial de debò podia notar la nosa d'un trist pesolet posat sota una vintena de matalassos i d'edredons de ploma. Només una princesa de sang reial podia tenir la pell tan fina. Molt contenta, la reina va donar el bon dia al seu fill i tot fent-li un petó, li va dir a cau d'orella:
4: No pateixis més, fill meu. Si la princesa de Sustrom t'agrada, podràs casar-te amb ella sense que el teu pare hi posi entrebancs. És una princesa com Déu mana, t'ho asseguro.
1: Les noces es van celebrar a la primavera i la història assegura que ben poques parelles de prínceps d'aquest món han estat tan felices com la del nostre conte. I aquell pèsol que els havia portat la felicitat va ser guardat com una més de les joies de la corona. I si no voleu creure que aquesta història hagi pogut passar, aneu a un petit regne situat al nord del continent, on encara avui el plat nacional són els pèsols bullits.

0: Mercè, t'imagines ser el peix més bonic de tot l'oceà? Tenia unes escates que brillen amb tots els colors de l'art de Sant Martí.
1: Oh, Lluís, això deu ser impressionant, com un tresor vivent nedant entre els coralls. Però, saps què diuen? Que de vegades la bellesa, si no es comparteix, pot arribar a ser una mica solitària.
0: Ah, això mateix li passa al protagonista del tercer conte d'avui, el peix irisat. És tan vanitós i està tan orgullós de les seves escates de plata que no vol jugar amb ningú ni vol compartir la seva llum amb els altres peixos.
1: Però el mar és molt gran i molt profund, i quan el peix irisat es queda sol, s'adona que la seva brillantor no serveix de res si no té amics amb qui gaudir-ne.
0: Ah. Agafeu aire i poseu-vos les ulleres de bucejar, perquè ara mateix us explicarem el peix irisat.

0: Lluny, en alta mar, hi vivia un peix. Però no era un peix corrent. Era el peix més bonic de tot l'oceà. El seu vestit d'escates resplendia amb els colors de l'arc de Sant Martí. En els altres peixos admiraven les seves escates tornassolades i deien el peix irisat.
1: Vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres!
0: Però el peix irisat passava sempre de llarg, callat i orgullós, i feia llullir les seves escates. Un peixet blau el va perseguir nedant.
2: Peix irisat, espera'm! Dóna'm una de les teves escates lluents. Són precioses i tens tantes...
3: Que et regali una de les meves escates?
2: Però què t'has pensat? Sóc el peix irisat. Fuig d'aquí!
0: Espantat, el peix blau es va allunyar. Exaltat, va explicar als seus amics el que li havien dit al peix irisat. A partir d'aquell dia, ningú no va voler tenir res a veure amb ell. Li giraven l'esquena quan passava. De què li servia ara al peix irisat les seves escates lluents, si ja no l'admirava ningú? Ara era el peix més sol de tot l'oceà. Un dia se'n va queixar a l'estrella de mar.
2: Però si sóc jo, molt bonic, si tinc les escates més maques de tot l'oceà, com és que no agrado a ningú?
4: En una cova darrere del banc de coral hi viu el Pop Octopus. És molt savi. Potser ell et podria ajudar.
0: El peix irisat va trobar la cova. Era ben fosca. Amb prou feines s'hi veia. Però de sobte van aparèixer dos ulls lluents que el miraven.
5: T'estava esperant. Les onades m'han explicat la teva història. Aleshores, ja no seràs el peix més bonic de l'oceà, però tornaràs a estar content, molt content.
0: El peix irisat volia afegir alguna cosa, però Octopus ja havia desaparegut. El cap li donava voltes i es preguntava tot horroritzat.
2: Regalar les meves escates? Les meves escates lluen tan boniques. Mai de la vida, mai de la vida. No i no. Com podria ser feliç sense elles?
0: De sobte, va sentir un lleuger cop d'alet al seu costat. Tornava a ser el peix blau.
2: Peix irisat, si us plau, no siguis dolent. Dóna'm una de les teves escates lluents. Una ben petita.
0: El peix irisat es va quedar dubtant. Una escata lluent ben petitona? Va pensar que gairebé no la trobaria a faltar. I amb molta cura, el peix irisat va arrencar-se del vestit l'escata lluent més petita que va trobar.
2: Té, te la regalo, però ara deixa'm en pau. Moltes gràcies, moltes gràcies. Ara sí que ets bo, ets molt bo.
0: El peix irisat se sentia molt estrany. Va seguir amb la mirada el peixet blau durant molta estona, veient com s'allunyava content, tot fent zig-zag dins l'aigua. Li havia regalat una escata lluent. El peixet blau lliscava com un llamp dins de l'aigua amb la seva escata lluent i ple de felicitat. De manera que el peix irisat es va trobar envoltat d'altres peixos. Tots volien una escata lluent. I ves per on el peix irisat va repartir les seves escates aquí i allà i... Cada vegada li feia més il·lusió i se sentia més feliç. Era allò que li havia dit el Pop Octopus. Com més li brillava l'aigua al seu voltant, millor se sentia entre els altres peixos. Finalment, només li va quedar una escata lluent. Havia regalat tot a les altres i era feliç, feliç com mai ho havia estat.
1: Vine, vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres.
2: Ja vinc.
0: I el peix irisat se'n va anar content amb els seus nous amics. I conte contat, ja s'ha acabat.
6: Doncs ara traiem una altra paraula oblidada del nostre bagul. I avui porto una paraula que jo desconeixia. En un concurs de ràdio es plantejava un enigma i la pista era pal clavat a terra en plena fredurada. Ajudada per l'amic Google, he arribat a la paraula jaló i l'he endevinada. No sempre l'endevino, però aquesta sí. L'explicació del presentador d'aquell programa ha sigut: un jaló és un pal que es clava a terra per indicar una alineació i en català central sona com la fredor intensa que anomenem jaló.
7: Doncs ja tenim una paraula més, Mercè. De fet, la paraula mullo és sinònima de jaló, tot que no servia com a resposta a l'enigma, evidentment. Aquesta paraula mullo també es pot definir com una pedra o un altre senyal clavat a terra per indicar fins a on arriba el camp o el terreny d'un propietari. També hi ha mullons que indiquen els quilòmetres d'una carretera o d'una via de tren. Un dia explicarem quina relació té aquest senyal o pedra, Molló, amb el poble preciós de la comarca del Ripollès, Molló. Hi has estat, Mercè?
6: Doncs sí. Sí que hi hem estat un parell de vegades. Alguna vegada que hem anat a Set Cases.
7: No.
6: Doncs a partir d'aquí hem fet diferents excursions per aquesta zona, que per cert és preciosa, i el poble de Molló m'encanta, és molt bonic.
7: Tots els pobles aquests dels Pirineus són molt
6: tots tenen el seu encant, és veritat.
7: Ai, bé, va, no ens posem nostàlgics i preparem d'altres paraules, perquè la propera setmana us traurem una altra paraula del nostre bagul. Ah, i si vosaltres que ens escolteu coneixeu alguna, ens la podeu fer arribar al correu del programa onavitlles@gmail.com. Thank you.

0: Lluís, avui hem triat un llibre que trenca amb els cànons de bellesa i inspira a ser més positius. D'alguna manera, aquest conte té a veure amb el de la setmana anterior que parlava de posar etiquetes. El recordes?
1: I tant, i tant.
0: Doncs el d'avui es diu El que ens fa únics. La seva autora és la Belén Llorente i la responsable de les boniques il·lustracions és la Yesha L. Rubio. Ella va començar a dibuixar des de ben petitona. I, Lluís, ens en pots explicar una miqueta d'aquest conte? Però, només una mica, que et conec.
1: Bueno, vinga, l'escurçarem una mica. El color de pell de la Dina no és com la dels altres, no és com la dels altres nois de la classe. El Lluís, de vegades, tartamudeja, no sóc jo, El Ciro porta cadira de rodes i l'Alan vol dir-se Nala. Però res d'això els atura. Volen salvar el món de la contaminació, viatjar, tocar instruments, ser fotògrafs i llegir molts llibres. Tots ells són especials i tenen alguna cosa que els fa únics. Res els tira enrere malgrat les diferències que hi ha entre ells. Tenen molt clar quins són els seus objectius i els aconseguiran, o si més no, ho intentaran amb totes les seves forces. Recordeu, El que ens fa únics, de Belén Llorente Origidali, amb il·lustracions de Ayesa Rubio, editat per la editorial Astronave i recomanat per a nens i nenes a partir de 4 anys.

0: Conte contat, conte acabat. Per la ximeneia s'han anat i el cor se'ns ha quedat.
1: Qui no el vulgui creure, que el vagi a veure. I si no és veritat, doncs ens hagin ben enganyat.
0: Però el que no és cap engany és que el rellotge no s'atura i els minuts de l'hora del conte s'han escolat com sorra entre els dits. Toca acomiadar-nos per avui, Mercè.
1: Sí, hi ha moltes maneres de tancar el gran llibre de l'hora del conte. N'hi ha que diuen, i que t'acric, que t'acrac, el conte ja està alçat. I d'altres que asseguren que, si el conte és bonic, ens veiem amb l'amic. Vosaltres potser no tenim sac, però si moltes ganes de moure el cos amb la cançó Bye Bye Monstre de la Damari Gelabert.
0: Marxem amb la motxilla plena de noves històries, però des d'aquest mateix instant ja estem buscant els millors contes per la setmana que ve. No us oblideu de sintonitzar-nos el proper dia a la mateixa hora. Gràcies a la xarxa de comunicació local ens trobareu a molts racons de Catalunya i Andorra.
1: Que tingueu una setmana de llegenda, d'aquelles on tots els desitjos es fan realitat.
2: Adéu!

0: resulta que como solo me empalmo con mi mujer, no he podido conculcar el matrimonio.
1: Mira qué calentita se está.
2: Pero vamos a ver, ¿tú crees en el infierno?
3: Yo sí, pero esta no.
4: La pel·lícula de la gran pantalla d'avui és Belle Époque, de Fernando Trueba, i protagonitzada doncs, per un munt d'actors i actrius del cinema espanyol.
5: Això sí, avui repassarem uns quants actors, eh?
4: Sí, sí.
5: Jo crec que el que més, no? Poder de programa.
4: El que més, sí, sí, perquè és una d'aquestes pel·lícules que en diuen corals, on doncs, no hi ha un protagonista clar, sinó que tots tenen part de protagonisme, i totes. Sí.

0: Doncs els explico una mica de què va, si et sembla.
1: Molt bé.
0: La història se situa en un petit poble d'Espanya. Durant els primers mesos del 1931, a vísperes de proclamar-se la Segona República Espanyola, el Fernando, interpretat per Jorge Sanz, és un jove soldat que deserta de l'exèrcit i va a parar a aquest poble on l'acull el Manolo, un artista que viu sol i un personatge que interpreta en Fernando Fernán Gómez. Quan està previst que tornin les quatre filles del Manolo al poble, com fan cada any per passar tot l'estiu, Manolo li demana al Fernando que ha de marxar ja que no hi ha espai per tots. O almenys això és l'excusa que dona. Fernando ho accepta, però quan veu baixar del tren a les quatre filles del Manolo, queda meravellat per tanta bellesa i decideix no marxar. I ja s'ho fa venir bé. A partir d'aquí esdevindrà un joc de seducció entre ell i una germana rere l'altra. Ens trobem davant d'una de les pel·lícules de llengua no anglesa més premiades. Això ho he volgut dir aquí perquè jo crec que és bastant important.
2: Doncs sí.
0: Ja que té un Òscar a una millor pel·lícula i 9 premis Goya.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Quan deies que és un joc de seducció entre ell i una germana rere l'altra, depèn de com és, gairebé al revés, eh? Perquè majoritàriament són les germanes, no?, les que el sedueixen a ell.
0: Bueno, també és veritat que ell va una mica de tontet, però ja m'entens, eh?
1: Ja.
0: Així és que, bueno...
1: És veritat, és veritat.
0: Doncs escolta, què tal si ens parles del director, et sembla, abans de ficar-nos en tot aquest elenco de personatges?
1: Doncs molt bé, us parlaré d'en Fernando Trueba. Fernando Trueba, nascut a Madrid el 1955, va començar al món del cinema fent crítiques de pel·lícules pel diari El País. Les seves primeres pel·lícules van ser comèdies: Òpera Prima, el 1980, Sal Gorda, el 83, Sé infiel i no mires con quién, el 85, amb la Carmen Maura, l'Ana Belén i l'Antonio Resines, i El año de las luces, el 1986, ja amb Jorge Sanz i la Maribel Verdú, que també apareix en aquesta pel·lícula,
0: sí.
1: I amb la Verónica Forqué, Santiago Ramos, Saza, i un guió de Rafael Azcona, considerat un dels millors guionistes del cinema espanyol, i que va treballar també en les millors pel·lícules. Langa, com ara El Verdugo, Plácido o L'Escopeta Nacional. Després, en la següent pel·lícula ja es va posar més seriós, amb una pel·lícula que es deia El sueño del mono loco, i allà va comptar amb un repartiment internacional encapçalat per Jeff Goldblum. Te'n recordes del científic de Jurassic Park? O el protagonista de La mosca?
0: Sí, una mica lluny, però sí.
1: Doncs sí. I també amb la Miranda Richardson. La Miranda Richardson era la reina mare dels capítols de L'escurçó negre.
0: Aquí sí que ja
1: no, l'època isabelina, no?
0: Aquí sí que no.
1: La següent pel·lícula, el 1992, ja va ser aquesta, Belle Époque, i el va, bueno, com deies abans, el va portar l'Olimp dels guanyadors de l'Oscar. La que va venir després, Too Much, va venir envoltada de molta expectació, no només perquè la prèvia havia tingut un Oscar, sinó perquè durant el rodatge l'Antonio Banderas i la Melanie Griffith van esdevenir parella. I clar, això va ocupar les portades de la premsa rosa de l'època i bueno, va suposar una promoció brutal per la pel·lícula. Ja fa molts anys d'aquella pel·li i no l'he tornat a veure, però em va semblar una comèdia d'enredos feta molt a la clàssica americana, i la veritat és que jo recordo que a mi em va divertir.
0: No sabia que s'havien conegut allà l'Antonio Banderas, la Melanie Griffith.
1: Doncs sí, doncs sí. En Trueba va ser, diem, el que va oficiar.
0: Ai, és la Celestina, no?
1: Sí, exacte. Després va venir La niña de tus ojos, el 98, que també va comptar amb la Penélope Cruz de protagonista, i de la qual en va rodar una seqüela anys més tard, que es deia La reina d'Espanya, el 2016. L'última pel·lícula que ha rodat ha estat El olvido que seremos, protagonitzada per Javier Cámara i ambientada a la Colòmbia dels anys 80. També són destacables els seus dos documentals amb la música jazz llatina com a leitmotiv, que són Estudio 54 i El milagro de Candeal. I també tenim la pel·lícula d'animació Chico i Rita, que va fer el 2010 juntament amb el dibuixant i dissenyador Mariscal. De Trueba, jo voldria remarcar que simbolitza aquests artistes o intel·lectuals madrilenys que estan, no sé, que no tenen tanta caspa com molts altres i que estan lliures d'aquests prejudicis que a vegades ens arriben de la meseta, no? és un home obert al món, culte, intel·ligent, i que sempre ha intentat imprimir les seves pel·lícules els seus valors. Ha construït una carrera cinematogràfica recollint el millor del cinema espanyol clàssic, treballant amb els seus actors de tota la vida, no? Com el Fernando Ferran Gómez, Saza, l'Agustín González, Manuel Alexandre, Rafael Aparicio, i també fent tàndems els guions amb en Rafael Azcona, però també treballant amb aquests actors novells de l'època i sense tancar-se a actors internacionals.

0: protagonista va ser juntament amb Javier Bardem a Jamón Jamón el 1992. Entre els seus treballs es destaquen La niña de tus ojos, com tu bé has dit, amb el mateix director que parlàvem avui, i que li va valer el Premi Goya com a millor actriu protagonista amb ella. Todo sobre mi madre, el 1999, amb Pedro Almodóvar, i que va guanyar un Òscar a millor pel·lícula de parla no anglesa.
1: Allò de Pedro!
0: Jo és que no l'he vist, eh?
1: Però ho va dir ella a la cerimònia dels Òscars. Quan va guanyar en Pedro Almodóvar,
0: sí?
1: Va entregar ella l'Òscar, sí.
0: Bé, bé.
1: Amb el crit de Pedro!
0: Pues no ho sabia, no. Després en Volver, també un altre cop amb Almodóvar, el 2006, que també li va valer el segon Goya a millor actriu. El 2008, amb Vicky Cristina a Barcelona, es va estrenar amb Woody Allen i va aconseguir un Òscar a millor actriu de repartiment. Posteriorment va fer un paper molt diferent, que va ser a Pirates del Caribe, el 2011. Només que m'ha fet gràcia perquè era un paper molt diferent.
1: Sí, sí, i que la banda sonora de la gran pantalla...
0: Exacte, és d'aquesta pel·lícula, justament.
1: És d'aquesta pel·lícula.
0: El 2019 li va arribar el segon Òscar com a millor actriu repartiment, juntament amb Almodóvar, com no, amb la pel·lícula Dolor i Glòria. I dic que també que l'any passat se li va concedir el Premi Nacional de Cinematografia. Bé, després tenim a la Míriam Díaz-Aroca, que interpreta a la més gran de les filles, a la Clara. La Clara és la filla que ja ha estat casada, però està viuda, i bueno, és una mica, diguéssim que és com la més assenyada de totes quatre. La Míriam Díaz-Aroca és actriu i presentadora espanyola. Els seus treballs principalment s'han centrat més en la televisió, no? En programes o en sèries com per exemple Farmàcia de Guàrdia. També ha treballat com a actriu de doblatge en diverses pel·lícules. Ha rebut diversos premis durant la seva carrera, com el Premi Ondas el 93 i el Premi Talento de l'Acadèmia de la Televisió el 2011. I bueno, així com a resum. Després l'Ariadna Gil, una altra actriu que també és molt coneguda, que interpreta Violeta. Aquesta diguéssim que és la més alternativa de totes les filles que té el Manolo, eh? És una actriu nascuda a Barcelona, destaca per la seva versatilitat. Belle Époque li va valer el Premi Goya a millor actriu revelació. També ha treballat amb els directors de cine més destacats, com Almodóvar, Medem i Amenábar, i ha treballat en produccions franceses i italianes. També ha dirigit pel·lícules, eh? Títols com, per exemple, Viaje a Sils Maria i Todos lo saben.
1: Ah,
0: a mi em sona molt a Todos lo saben, encara que no l'he vista, però sí que és veritat que aquest títol em sona molt. I per últim tenim a la Maribel Verdú, que és la Rocío, és una altra de les filles. La Maribel Verdú és una actriu amb una alta capacitat també de realitzar papers molt diversos. Ha treballat també juntament amb directors com Almodóvar, Àlex de la Iglesia i Fernando Trueba, en aquest cas. Els seus primers papers en pel·lícules van ser des de molt jove, amb poc més de 10-12 anys. Entre els seus treballs més destacats trobem Siete meses de billar francès, el 2007, amb la que va guanyar un Premi Goya a millor actriu, i L'artista i la modelo, el 2012, Abracadabra, de Pablo Berger. Ha participat en sèries de televisió com Los Serrano i L'Embajada, i va protagonitzar la sèrie El Embarcadero.
1: Molt bé.
0: I fins aquí les nenes.
1: Molt bé. Doncs jo us parlaré ara del veterà de la pel·lícula, Fernando Fernán Gómez. De Fernando Fernán Gómez en podríem omplir com 7 o 8 grans pantalles. És un dels grans actors, té més de 200 pel·lícules filmades i no ens l'acabaríem. Comencem, doncs, per quan va néixer el 1921 a Lima, a Perú. No pas perquè fossin d'allà els seus pares, sinó perquè la seva mare ja era actriu, aleshores era actriu de teatre i estava de gira. I aleshores els va agafar el part estant a Perú. Anomenar Fernando Fernán Gómez com a actor és quedar-se molt curt. Ha estat actor de teatre i de cinema, sí, però també ha estat director de teatre i de cinema, i també guionista, i també fins a escriptor de fins a 11 novel·les, assajos i articles d'opinió. També era un tertulià assidu al Café Gijón de Madrid, i fins i tot va arribar a ser membre de la Real Acadèmia de les Letres. Com a actor, com dèiem abans, ha participat en més de 200 pel·lícules que no podem especificar aquí. Al principi eren pel·lícules de comèdies, de pur entreteniment, però mica en mica, i sobretot a partir dels anys 80, els directors li van anar donant papers a pel·lícules més rellevants, fins que va acabar sent tota una institució. com a actor

0: Jo destacaria pel·lícules dels darrers anys de la seva carrera com La Colmena, La Corte del Faraón o El Viaje a Ninguna Parte, que ell mateix va dirigir i que adaptava una novel·la autobiogràfica sobre les gires dels actors de teatre en els temps de postguerra. Molt recomanable, també. Tres anys més tard s'estrenaria també Las bicicletas son para el verano, una obra original seva escrita pel teatre i que portarien més anys més tard al cinema, però que no va protagonitzar ell, sinó Agustín González, que és el capellà de Belle Époque. Agustín González. Després de Belle Époque, el 1992, va protagonitzar encara El Abuelo, de José Luis Garci, i La lengua de las mariposas, de José Luis Cuerda, entre moltes altres. Una de les seves darreres aparicions a la gran pantalla va ser l'entrevista documental La silla de Fernando, que va dirigir en David Trueba, germà de Fernando Trueba. I així tanquem una mica el cinema.
1: I tant.
0: Entre germans i tot plegat.
1: Molt bé.
0: Què t'ha semblat a tu la pel·lícula, Txell?
1: A mi m'ha agradat, m'ho he passat bé.
0: Bé, no?
1: Sí, perquè té, bueno, té moments com molt absurds.
0: Sí.
1: I d'absurds que són fan gràcia.
0: Sí.
1: Després em fa molta gràcia els comentaris de, no, el Fernando Fernán Gómez, no? El Manolo, quan fa segons quins comentaris, no, pues és també entre barruer i graciós, no?
0: Sí. Divertida la relació que té amb la seva esposa.
1: Ah, exacte,
0: I l'amant de la seva esposa,
1: sí.
0: Que tots tres, doncs...
1: Em fa gràcia com tot passa amb molta naturalitat, sí. I són coses que segons com diries, mare de Déu, quin escàndol, no?
0: I pensaries que aquella època...
1: Exacte, però no, tot passa com amb molta naturalitat, no?
0: Sí.
1: És com que todo se sabe i nada se sabe i, bueno, no sé.
0: No passa res.
1: I no passa res, sí. No, m'ha semblat molt divertida.
0: I fresca, no? Molt fresca.
1: Sí,
0: aquella casa, amb aquella vida...
1: Sí, però de fet no hem parlat de Gabino Diego, que també
0: veritat.
1: Surt, que tampoc realment molt de personatge no fa en aquesta pel·lícula, però bueno, ja en buscarem un altre que puguem parlar d'ell, perquè sí que també està molt divertit en aquesta pel·li.
0: Està molt bé, és veritat.

0: Bueno, bé, sí, molt xula.
1: També hi ha aquell moment divertit i curiós i també transgressor de, la, de quan en Jorge Sanz es disfressa.
0: Ah, sí.
1: Es disfressa de senyora.
0: Sí, sí.
1: Que recorda molt Antoni Curtis a Gofales i al Loco.
0: Sí, sí.
1: I tenen aquell ball amb l'Ariadna Gil, sí, on hi ha una confusió de papers, que tampoc desvetllarem, però,
0: sí,
1: però que, en fi, que és,
0: ah,
1: és,
0: bé,
1: és
0: divertit. Sí,
1: és molt,
0: sí,
1: divertida, la recomanem molt. Doncs molt bé, i què més es quedaria? Potser alguna curiositat, no?
0: Sí, home.
1: Sí?
0: Sí.
1: Qui comença, tu o començo jo?
0: Bueno, jo la que tinc no, no la tinc massa desenvolupada.
1: Sí. Prova tu, prova, a veure.
0: Sí, jo, veure, bueno, jo, bueno, quan he estat llegint i això, no he vist que no està gravat a Espanya.
1: Ah, la pel·lícula no està gravada a Espanya.
0: No està gravada a Espanya, està gravada a Portugal, diria, o...
1: Ah, potser.
0: Com un poblet de Portugal, i no sé si era per un tema de pressupost.
1: Tenien poc pressupost.
0: No, no, sí, no sé si és que Espanya era massa car i per això van gravar a Portugal, i a més no sé si també ho feien per un tema de que... Bueno, no ho sé. No, no, no, crec que era més un tema de pressupost.
1: Sí, sí, em sona com que havien hagut de parar el rodatge, no sé si en dues o tres ocasions, perquè se'ls havien acabat els diners.
0: Ja.
1: Sí, sí. Veus, i mira on va arribar la cosa.
0: Doncs pues sí.
1: Doncs jo, com a curiositat, una mica, no sé si la gent se'n recordarà, clar, Trueba va guanyar l'Oscar per aquesta pel·lícula.
0: Mm-hmm.
1: Aleshores, va fer un discurs que el posarem un momentet, l'escoltem un moment. És en anglès, després ja sí, de cas el traduïm.
2: Belle Époque. Accepting the award, the director Fernando Trueba.
3: I would like to believe in God in order to thank him, but I just believe in Billy Wilder, so... Thank you, Mr. Wilder.
1: Que vendria a ser com així com m'agradaria creure en Déu per poder agrair-li, però només crec en Billy Wilder. Així que, gràcies, senyor Wilder. Billy Wilder, o Billy Wilder, va ser un gran director de comèdies del cinema clàssic americà. I el que molta gent no sap és que Trueba i Billy Wilder havien estat parlant dies abans de la cerimònia. En Billy Wilder li va dir, guanyaràs l'Oscar. I en Trueba li va contestar que la preferida d'aquell any era una pel·lícula xinesa, però en Wilder li va dir, li sobra una hora en aquesta pel·lícula. I la resta ja és història. I el que tampoc sap molta gent és que dies més tard de rebre l'Oscar, en Trueba va rebre una trucada. Hola, soy Dios. I era en Billy Wilder que el trucava per felicitar-lo.
0: No veus? Està bé. Sí, és curiós, sí, sí.
1: Curiositat, sí, sí.
0: Molt bé.
1: Doncs fins aquí el gran pantalla número 7.
0: Número 7, exacte, sí, sí.
1: Doncs quedem per la propera.
0: Quedem per la propera.
1: Adéu-siau.
0: Vinga, adéu.
1: Adéu.
4: Escoltes Ona Bitlles.

0: Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
1: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial,

que ningú ja complirà. Vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar, però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur. I alguns quina meravella, i alguns

0: moltes gràcies, moltes, moltes gràcies.
1: Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Palineri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperaves amb un vestit de flors.

0: Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
0: Ona Bitlles, 107 FM.

0: Molt bona tarda, oients de Hora Bitlles.
1: Benvinguts un dia més al nou programa Retorn als 80. Vinga, repassem més temes guais dels anys 80, el Italo Disco, un so fantàstic d'aquella època dels 80, que ens feia ballar moltíssim a les pistes de ball d'aquella meravellosa època. I per començar a la pista de ball de Ona Villa, tenim el tema Dream Warrior.

quin gran tema aquest Dream Warrior d'aquella meravellosa època dels 80. I ara seguim a un altre gran èxit d'aquella època, Angel in Disguise. Vinga, que gaudiu

Vinga, vinga, que no caigui el ritme a la pista de ball de Ona Villas. I ara seguim amb un altre gran tema dels 80, Arrow Love.

Som-hi amb un altre gran tema dels 80, d'aquell Italo Disco del bo. Fantasy Girl, vinga, a ballar, a ballar.

Visca, visca el tardeo de Ona Villas. I ara seguim amb un altre gran tema a la pista de ball de Ona Villas, Bad Boy.

seguim deleitant a la pista de ball de Ona Villas amb molt bona música d'aquella brillosa època, i ara ho tenim el tema Fox and the Runes.

Vinga, vinga, i no pareu de ballar a la pista de ball de Ona Villas. I ara el següent tema que us farà ballar, Like Sombrero.

Vinga, vinga, i un dia més arribem al final del programa i ho fem amb el tema Baby. Espero que hagi disfrutat d'aquests bons temes d'aquella meravellosa època dels 80, que us hagi fet llevar, que us hagi disfrutat, que hagi ballat força. Això es tracta d'aquest programa d'aquí. I res, ens retrobem el pròxim dissabte a la mateixa hora. No falteu, sisplau, que tingueu una molt bona setmana i sigueu superfeliços.

0: Si ets els que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant del pop rock, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons. 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons. Música sense cànons ni taxes especials.
1: Què tal, com esteu a punt d'obrir, de deslligar i de posar en dansa un nou Sac de Sons? Sí, doncs, com diem sempre, vinga, som-hi. Comencem avui donant un tomb per un jardí. Un jardí musical que comença ara i que ens portarà un recorregut d'uns 60 minuts amb pujades, baixades, plans i grans paisatges. Comencem amb Mezzo Forte i aquest Garden Party és la que serveix per donar-te la benvinguda i la salutació cordial de Xavier Gargallo. Benvinguts al Sac de Sons.

Podríem dir que aquesta és una de les bandes sonores clàssiques de la dècada dels 80 per obrir una tertúlia de sobretaula, per exemple, un magazín. Doncs avui l'hem recuperat aquí al Sac de Sons. Són els Mezzoforte, ho eren els Mezzoforte, i aquell era el seu Garden Party. I continuem amb el so dels 80, més ballable. Aquesta també forma part de la nostra careta d'entrada, és l'Another Life, publicat any 1983, pràcticament únic èxit de Cano.

0: Ara sí, després d'aquest Another Life de Cano del 1983, donem ja totalment per deslligat el sac de sons i per posar-nos ja en marxa.
1: Sac de sons. La música al teu estil.
0: Doncs la música continua sonant encara durant aproximadament uns 50 minuts i correrem junts aquests 50 minuts. Per començar, els correrem plegats amb Bryan Adams. Run to You, un dels seus grans treballs de la dècada dels 90.

La canya canyera de Bryan Adams, rectifiquem això, any 1984, no dècada dels 90, perquè rectificar és de savis. Aquest és el Run to You, el publicava dins de l'àlbum Reckless. I de Run to You a Run to You, amb els suecs, ara sí, dècada dels 90, si no recordo malament, any 1994. Run to You, Roxette.

Que diferent que sonen dues cançons amb el mateix nom, eh? Run to You, primer hem tingut el Bryan Adams, dècada dels 80, deixem-ho clar, i dècada dels 90, la parella Roxette des de...

0: terres sueques.
1: Una bona quantitat de pop.
2: Una cullerada de rock.
3: Un polsim de disco.
4: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent.
5: Sac de Sons, la nostra recepta detox. Sex and drugs and rock and roll.
0: Tot i que els Genesis van crear grans àlbums, sí, diguem grans àlbums, perquè no tan sols van crear grans temes, en solitari cada un d'ells també va fer la seva feina. En Phil Collins, per la seva banda, i Mike Rutherford, amb els seus mecànics, per l'altra. Aquesta n'és un clar exemple, A Beggar on a Beach of Gold.

Veig ara una video de Girl és un dels treballs que va publicar en solitari amb Mike Rutherford. I del Mike Rutherford, doncs els Duran Duran, algo que se'n diu Ordinary World.

0: Tamarro brutal dels Duran Duran. Aquest era l'Ordinary World. L'hem recuperat després de molts anys aquí al Sac de Sons.
1: Sac de Sons. Pren-te'l com a mínim un cop per setmana. El millor remei contra l'estrès.
0: Doncs vinga, que venen també dos tamarros més d'aquells que ens agraden aquí al Sac de Sons. Un és la veu de Maggie Reilly, Little Boy's Eyes.

La veu, dels temes cantats de Mike Oldfield és aquesta, la magnífica veu, la melòdica veu de la Maggie Reilly. Aquest era el Little Boy's Eyes, i d'aquesta veu melòdica a una veu forta, contundent, però també espectacular, Stevie Nicks. En solitari, deixant a un costat el tribut, Mac, Runs on Fire.

0: Aquesta veu sí que la coneixes bé, la de Stevie Nicks. Aquest era el Rooms on Fire en solitari, deixant, tal com dèiem, a banda els Fleetwood Mac.
1: Desperta el teu instint musical. Sac de sons, la màgia de la música.

Si teníem ara fa uns moments dues veus de fèmines increïbles, els dos que venen ara no es queden pas enrere. Per començar, Here Comes the Rain, el so dels Mavericks.

Magnífica veu, de Raúl Malo, el vocalista dels The Mavericks, una banda nord-americana de, diguem-ne, aquest country realment clàssic i que avui hem recuperat aquí. També veu magnífica la de Roy Orbison.

0: Si em vas perdre allò que sonava quan érem joves, fes com jo. Escolta el sac de sons, la música al nostre estil.
1: Hem tingut una pinzellada aquí de bona veu i de bon rock amb el Roy Orbison i aquell ubi-dubi. I ara, doncs, una bona dosi de country. La primera, Take Me Home, Country Road, John Denver.

No deixem el country després d'aquest de John Denver, el Take Me Home Country Roads, per un country que particularment em posa la pell de pollastre. Són els Poco, i aquesta és la seva gran clàssica i reconeguda Rose of Cimarron.

0: Clàssic entre clàssiques, eh? Aquest Rose of Cimarron dels Poco.
1: Sac de sons. La música al teu estil.
0: Aquí la música continua sonant a l'estil que més ens agrada, i en aquest cas, doncs, en l'estil del Derry Hall i John Oates. Amb aquest baix contundent d'entrada, començava el Manita i comença a tancar-se ja el sac de sons, perquè ens queda res, minutets.

Aquest era el so de Derry Hall i John Oates, cap a la dècada dels 80. Van triomfar, ens van deixar aquest bon treball al Manita, que ens diu que ja hem de començar a tancar el sac. El tanquem també amb els Crowded House, un dels seus clàssics, Distant Sun. Aquest és el que sabeix per dir-te adéu-siau, a reveure i fins la propera setmana. Salutacions cordials de Xavier Gargallo. Ens veiem d'aquí a 7 dies. Sigueu bons, sigueu feliços.

0: Ona Bitlles.
1: En el nostre poble hi viu una gran comunitat de gats. Viuen en colònies repartides pels barris. Des de fa anys, Gat Urbà ha estat vetllant pel seu benestar, la seva alimentació, la seva salut i realitzant esterilitzacions per controlar el número d'habitants. Si vols col·laborar, ho pots fer de diverses maneres. Fent-te soci, demanant informació a l'Ajuntament, fer alguna aportació puntual a la guardiola que es troba al centre veterinari Àlex o ajudar en alguna tasca necessària. Una bona convivència entre els ciutadans i els nostres veïns felins ben cuidats suposen un enriquiment de la vida del nostre poble.
0: Ona Bitlles.
2: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.

0: Ona Bitlles.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Que una òpera sigui poc coneguda no vol dir que sigui un mal títol. Aquesta setmana, La Gats de l'Adra.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: La Gazza Ladra, és a dir, La Garsa Lladra, és una òpera dividida en dos actes amb música de Gioachino Rossini i llibret en italià de Giovanni Gherardini, basat en L'Epée Volée del 1815 de Théodore Baudouin i Louis Charles Caigné. L'escena va ser el 31 de maig del 1817 al Teatro a la Scala de Milà, mentre que a Catalunya arribaria l'any 1819 al Teatre de la Santa Creu de Barcelona, el que després seria el teatre principal, situat a pocs metres del Gran Teatre del Liceu a la mateixa Rambla. En quant als personatges principals que intervenen en aquesta Gazza Ladra, Ninetta és la criada de Fabrizio, paper per soprano. Fabrizio Vingradito és un ric granger, paper per baix. Lucia és la dona de Fabrizio, paper per mezzo-soprano. Gianetto és el fill de Fabrizio i Lucia, i amant de Ninetta, paper aquest per tenor. Fernando Villavella és el pare de Ninetta i alhora soldat, paper per baix baríton. I Pippo, un jove caperol que és empleat de Fabrizio, que ha de cantar-lo una contralt. L'any 1816, Rossini esperava d'una manera especial el seu retorn al teatre a la Scala de Milà, dos anys després d'obtenir un resultat, podríem dir, incert amb Il Turco in Italia. Primer, es va negar a posar música a un llibret que se li va oferir del mateix llibretista, Felice Romani, i va triar el tema de qui després seria una prestigiosa ploma, però teatralment en aquell moment inexperta, el poeta i filòleg Giovanni Gherardini, basat en el drama francès L'Epée Volée, que es va inspirar en una història real. Tot i lamentar la falta d'experiència del poeta assignat, Rossini va reconèixer l'excel·lència de la matèria dramàtica que el va entusiasmar. La trama de la Gazza Ladra, de fet, està dissenyada de manera molt precisa, molt més a fons, per tant, va haver d'explicar-se al compositor. Era la primera vegada que tenia temps per compondre, de fet va ser 3 mesos, que pels que treballen al ritme de Rossini són molts, i aquí no va haver de recórrer a l'autoprèstec o a l'autoplagi, com en d'altres de les seves pròpies òperes. I és que tota la música de la Gazza Ladra és original, fet que s'explica per la importància del teatre que li va fer l'encàrrec, el Teatre de Scala de Milà, un dels més importants d'Itàlia, si no el més important, i és aquesta una òpera que va entusiasmar el propi compositor i el públic en general, ja que la mateixa temporada de l'estrena es van fer un total de 29 representacions a Milà i seguidament va viatjar a ciutats tan importants com Verona, Venècia, Florència i també Pèsaro. Amb el pas dels anys, però, ha esdevingut un títol poc conegut, malgrat que la seva obertura en mi major, que sentim ara mateix de fons, és una de les més populars de Rossini i peça habitual en concerts simfònics. Per tant, avui ens marquem el repte de conèixer i reconèixer el talent de Rossini a través de la seva Gazza Ladra, i per això ens situem ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici de la Gazza Ladra de Rossini, la jove, amable i virtuosa Ninetta, filla d'un honrat militar anomenat Fernando Villavella, serveix a casa de Fabrizio Vingradito, ric arrendador en un poble de les afores de París. Ella creu que el dia serà un dels més joiosos de la seva vida per haver-se de reunir amb el seu pare i amb el seu amant, Gianetto, que és el fill de Fabrizio, ja que ambdós tornen de la guerra, però tots es veurà enfosquit per una combinació de circumstàncies extraordinàries en què juga un paper important una garsa, aquesta garsa lladra. Però no avancem els esdeveniments i comencem sentint la felicitat de Ninetta, la canta Rosetta Pizzo, dirigida per Alberto Zeda amb la Royal Philharmonic Orchestra.

Ara sí, Fernando, ben arribat de París, demana permís al seu capità per anar a veure la seva filla, però aquest li nega les de males maneres, fins al punt que la reacció de Fernando és la de treure el seu sabre i l'escomet, de manera que és pres i sentenciat a mort. Els seus camarades li faciliten la fugida i ell se'n va disfressat al poble on vivia la seva filla i ho fa per lliurar-li un cobert perquè se'l vengui i posi els diners en un forat d'un castanyer als afores del poble. Mentre Fernando està amb Nineta, apareix l'alcalde i presenta les seves intencions. Ho té tot previst per seduir a Nineta. Ho canta Nicola Olivieri.

Ara arriba l'alcalde del poble i comença a tirar-li floretes a Nineta. Poc després, ve un funcionari i lliura a l'alcalde un plec que conté l'ordre per detenir a Fernando, el pare de la jove, explicant com és físicament. L'alcalde no pot llegir el document perquè no té les seves ulleres. Aleshores, el dona a Nineta perquè el llegeixi. Aquesta, per no perdre el seu pare, s'inventa la lectura i així pot salvar a Fernando. Acte seguit marxa. Al final d'aquesta escena baixa la garsa sobre la taula, agafa una cullera i marxa volant. Nineta ven després el cobert que li va donar el seu pare a un rabanador anomenat Isako, que passa just per allà.

Després de vendre la cullera del seu pare i quan anava a portar els diners al castanyer, tal com li havia indicat, la deté la seva mestressa Lucia, que després de comptar els coberts troba a faltar la cullera que s'havia emportat la garsa. I recordant-se que pocs dies abans s'havia perdut també una forquilla, s'enfada molt. En paral·lel es presenta Geneto, l'amant de Nineta, feliç pel retrobament amb la seva estimada Ocanta, el tenor peruà Juan Diego Flores.

Acte seguit, l'alcalde vol castigar el robatori de Nineta, ja que tot sembla indicar que ella és la culpable. És més, quan Nineta treu el seu mocador del davantal, cauen per terra els diners que ha guanyat amb la venda del cobert, però el del seu pare. I sabent-se que Isaco li havia donat aquests diners, van a buscar-lo i, en efecte, confessa que ell ha comprat el cobert a Nineta. Aquesta desesperada pregunta a Isaco pel cobert i ell respon que ja l'ha venut, perdent així tota esperança de demostrar la seva innocència. I per major desgràcia li pregunten per les lletres que tenia el cobert i Isaco diu que una F i una B baixa, per tant, podien correspondre a Fabrizio Vingradito, és a dir, el pare de Nineta, però també a Fernando Vilavela, el seu senyor. L'alcalde, doncs, no espera més i, desitjós de venjar-se del robatori de Nineta, ordena que la detinguin i així acaba l'acte primer de la Gats de l'Adre de Rossini.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. A l'inici de l'acte segon, delegats a l'arbre de Rossini, Nineta és a la presó. El carceller, compadit, permet al seu amant Geneto, el fill de Fabrizio, que entri a visitar-la. Sentim, doncs, els dos enamorats en el seu tendre duet. Són Rosetta Pizzo com a Nineta i Pietro Botazzo com a Geneto.

totes les preguntes de Geneta són inútils. Nineta no pot revelar el seu secret. Cal recordar que el pare de Nineta és un fugitiu. Els dos amants s'han de separar per l'arribada de l'alcalde, que inútilment vol coquetejar amb la infeliç. Per acte seguit amenaçar-la, finalment l'adverteixen, però, que el tribunal està ja reunit. L'alcalde és Alberto Rinaldi.

Ho capito. Vengo in fretta. Hai sentito?

0: Finalment, el tribunal fa pública la seva sentència. Nineta haurà de morir pels seus suposats robatoris. Quan la condueixen cap al patíbul, apareix Fernando desesperat, però de res serveixen les seves paraules per tal d'alliberar la seva filla. De fet, l'identifiquen com a un desertor i se l'emporten a la presó. Tot sembla indicar, doncs, que la vida de Nineta té els minuts comptats, però Pipo, un dels criats de Fabrizio, està comptant unes monedes a la plaça i ràpidament baixa la garsa que aconsegueix fer-se amb una d'elles i se l'emporta fins al campanar. Pipo hi puja per recuperar la seva moneda. En efecte, al niu hi troba la prova que Nineta és innocent. El jove crida la seva innocència en no sentir-lo fa sonar les campanes. Això fa que tothom s'hi acosti i Pipo pot explicar la veritat. En saber-se, el tribunal allibera a Nineta, que se sent feliç, més encara quan li comuniquen l'indult del seu pare, que ell mateix anuncia, a més de saber que finalment podrà casar-se amb el seu estimat Janetto. I així, feliçment, és com acaba la Gats de l'Adre de Rossini. Tornarem en 7 dies a més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

el que pots fer al web Picat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Icat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'Icat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a...

0: Escolta, Zicat.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als clars. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
1: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
2: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
0: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleres.